I tu que em preguntaries, Alicia, que té que veure l'estaca amb Polònia, no? Doncs té que veure molt, i més en Llach, no? En Lluís Llach. Aquesta cançó de l'estaca es va cantar l'any 1968, la va treure Lluís Llach aquí a Catalunya, una cançó, un himne per molts catalans, l'estaca, que veníem d'una repressió, i ell doncs la va treure, i la va treure una cançó doncs, que coneixem molt tots, no? I el vincle que té, i la simbologia, bueno, tot el que representa l'estaca. Bé, doncs a Polònia sona aquesta.

0: Mira el que ens ha portat avui l'Alícia, Déu-n'hi-do.
1: Doncs bé, doncs aquesta cançó és l'Estaca, tal i com sona, és l'Estaca. Lluís Llach és l'autor de l'Estaca. El que passa que aquesta cançó va agradar tant a Polònia que el cantautor, el senyor aquest, que ara no me recordo com es diu perquè té un nom una mica raro, aquest senyor va treure l'Estaca, però també amb un simbolisme molt clar, que era trencar els murs que hi havia de la Polònia comunista, no? Aleshores, és un himne també per Polònia, però clar, no és que l'hagi fet es parlava si era el Llach, si era d'ell, no, l'Estaca és de Lluís Llach. El que passa que
0: han fet aquesta versió,
1: va
0: no?
1: fer aquesta versió per trencar també el mur que hi havia de, i parla de la llibertat, parla del comunisme, parla d'aquests murs, parla d'aquesta repressió, no? I aleshores ell, doncs, a Polònia és un himne que, com aquí, no?
0: Com aquí a Catalunya. Doncs amb aquesta cançó tan maca també anem, doncs, tirant milla i tocar publicitat.
2: Nuevo Fiat Punto, más agresivo que nunca. Ahora con un descuento de 1.500 euros.
0: Sí que parecía agresivo el Fiat Punto, sí, en sí. Este anuncio de publicidad.
1: Sí, sí.
0: Avanzamos, Alicia, cuéntanos más cosas, venga.
1: Pues bueno, ahora te traigo un programa de la casa, ¿no? Donitia, un programa de radio que es
0: Donitia.
1: Donitia, que tú también conoces muy bien. Y más que nada, cuando yo traigo programas de la casa, aquí los presentarás tú, Nuri.
0: Vaya, vaya. Donitia fue un programa presentado por la Lourdes Sánchez y el David Hernández, dos jóvenes periodistas que, acompañados por el Sergi Lombardo, nos ofrecían, bueno, con mucho sentido del humor, situaciones de cultura, de ciencia, había tertulias, había propuestas culturales. Yo creo que vale la pena que escuchemos un trocito, ¿no? Esta era la sintonía.
3: Donintia.

0: Estimades amigues, estimats amics, benvingudes, benvinguts a Dolímpia. El magazín cultural que fem des de Ràdio Montornès per al món sencer, des del control tècnic Sergi Lombardo, a la producció i locució Lourdes Sánchez i a la direcció qui us parla, David Hernández. Dolímpia és un programa en el qual us oferim literatura, entrevistes, audiobres, ciència i tot pel mòdic preu de sintonitzar amb el 91.2 de la FM o a internet, al web de Ràdio Montornès, radio.montornès.cat.
1: Sumario.
0: I com sempre, comencem amb el nostre sumari que ens porta la Lourdes. Hola, Lourdes.
2: Hola, David. Hola a todos. ¿Qué tal va la semana?
0: Pues un poquito entrebancada por ahora.
2: Sí. Bueno, David, mira lo que traemos hoy. ¿Sabes qué es?
0: Estic frisós per saber-ho.
2: Pues mira, es la segunda parte del tema que tratamos la semana anterior. ¿Recuerdas qué era?
0: Ay, no sé si tinc temps ara de recordar-ho.
2: Pues mira, por mucho que quisimos resumir, no hubo manera. Y por eso decidimos dedicarle otro programa. Hoy lo hemos titulado Tiempo al Tiempo.
0: Es que siempre es necesita temps.
2: Vale, pues empezamos, diré.
0: Comencem.
2: Venga. Bueno, pues hoy os vamos a recordar que el nombre de tiempo viene del latín tempus y que aquí hoy nos referiremos a él entendido como magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Y durante esta hora compartiremos nuestro tiempo con vosotros para tratar algunos aspectos relacionados con este tema.
0: Newton, no hagáis de mí yo.
2: ¿Verdad? Hoy abrimos el programa con la sección Versos de aire y con una poesía de Ausias Marc. ¿Qué te parece?
0: Preciosa, com tota la d'Ausias Marc.
2: Mira, titulada No em fall record del temps tan deleitós.
0: I a més amb un intèrpret de luxe.
2: Sí, el Raimon, que la va versionar molt bé.
0: Raimon, que va fer unes versions, les millors versions, crec jo, d'Ausias Marc i que avui portarem una d'elles.
2: Ajà. En Café Sofía tendremos una nueva charla con Ana Calpe, nuestra profesora de filosofía favorita, ¿verdad, David?
0: La mía de todas.
2: Que esta semana nos hablará de los ritmos de la Tierra, de la productividad y del efecto que ejercen el ser humano y el vivir con tanta prisa.
0: Ya la semana pasada vam introduir el tema del moviment slow y avui el detalla totalment l'Ana Calpe.
2: En Audiobras os ofreceremos un fragmento. Esta semana toca George Orwell y su obra de ficción titulada 1984.
0: Doncs tot un clàssic. D'aquí va sortir el gran germà i avui...
2: És veritat.
0: D'aquí va sortir el gran germà i...
3: Estàvem parlant que això era el 2015.
4: Sí, el desembre del 2015, sí.
3: I aquí estava Dolímpia. Què serà de la Lourdes Sánchez i del David Hernández? A què es dedicaran? ¿Qué hagáis? ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? Potser es dedican al món de la informació, de la comunicació, no ho sabem. Van estar una temporadeta aquí a la ràdio, a Ràdio Montornès, i després van volar.
4: Bueno, etapes queda... que passen la vida. Vas clar, cap aquí, vas cap allà, vas fent...
3: Ens queda Dolímpia aquests records que avui ens has portat, Alicia. La veritat és que sonava molt bé, estàvem a Can Xarracan, i això encara s'escolta superbé, no?
4: Programes històrics de la ràdio, reconeix, doncs que els col·laboradors feien i sempre han sigut fent, no? I que és un record molt maco.
3: I que poden escoltar i que la gent pot escoltar en la ràdio a la carta, a la ràdio.montornès.cat, allà trobareu aquests i d'altres programes històrics de la ràdio a la carta. I acabem ja, Alicia!
4: Pues sí, ens anem amb un dels grans, amb Millames, no?
3: Ai, Perales, nunca puede faltar uno de los románticos. Va, una romàntica. Alicia, com sempre, que tinguis un bon cap de setmana.
4: Doncs igualment, a disfrutar, que vagi tot molt bé, adéu.
5: Bon cap de setmana, Alicia.
4: Igualment, guapo.
3: Adéu.

0: Muchas gracias.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Radio Montornès, Spy Lounge.
3: Radio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga, que segons Educació té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. Posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Angmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar la mili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de DJ a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca. Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la ve aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera?
1: Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
2: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
1: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
2: No,
1: jo tampoc.
2: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
1: Les imatges que han sortit al Nodo.
2: Sí,
1: que hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
2: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hi agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
1: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
2: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera doncs transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
1: I et sents privilegiat, eh?
2: Una mica sí.
1: Clar,
2: no
1: ho
2: diguem gaire, per si de cas.
1: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
2: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments. O sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.

0: més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu Especial Cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Aquí, Battiato, ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Giacobbe, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu: però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de disc jockey com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno. Diu en Quim d'Olot: em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, noi, així m'agrada. Diu: és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sound ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
0: Notícies en xarxa.

aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa.

0: De la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Jag tror du kände mina föräldrar.
4: Hugo.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio.
4: Jag vet inte hur mycket jag minns.
2: La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre.
5: Nona! Arcita!
2: També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
6: Hola, Jepe. Hola.
7: Todos estamos divorciados.
8: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
7: Nos han roto por dentro.
2: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
9: ¿De qué hablabais?
8: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
10: No hablábamos de eso.
2: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
11: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
2: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
12: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
11: ¿Hace manualidades?
13: ¿Tengo pinta de que me gusten?
11: No.
13: Correcto.
2: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
14: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie.
2: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
14: Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
2: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
15: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
16: ¿Y a quién?
15: Bucky.
16: ¿Eres una cutie?
15: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
2: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Fans del Tiempo Completo.
15: Mi mamá no sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
2: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
17: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
18: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
2: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
19: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
20: Aquí están a salvo.
19: Y tengo que creerlo sin más.
21: Hemos hablado con el chico.
22: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
2: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
23: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?

0: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
1: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
2: Fuiste su abogada.
0: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
3: I'd like to share what happened when I played for England. 96 penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
0: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
4: Difficult time. Press foaming at the mouth.
5: Gareth, do you think you're up to this?
0: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
6: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
0: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
6: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
0: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
7: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
0: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
8: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
9: Tenemos que destrozarlo todo.
8: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
0: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
10: Qué pasada de peinada.
11: Gracias, igualmente.
12: El mío es peor, como de recién levantada.
0: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
13: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
14: Daisy, ¿de dónde vienes?
15: Canadá.
16: Me imagino que Canadá será muy distinto.
0: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
17: Tengo que salvar a esas chicas.
18: Tú acércate a ella.
19: Has cambiado desde que llegué.
20: Y eso no puede ser bueno.
21: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
0: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
22: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida.
23: Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
0: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
24: Algunas muñecas estaban siempre ocupadas. Otras siempre andaban encargándose de lo importante.
25: Había una muñequita, una niña.
24: Soy yo.
0: Mentre El Cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los Testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
26: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
0: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
27: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
0: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
1: hacías caso.
2: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
1: Perdón, tía Vidala.
2: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? ¿Sí, Shonamai?
3: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
2: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
3: Violadores. Se dice violadores.
2: Violadores, sí. Gracias, Shonamai.
3: No violantes.
4: No lo sabía.
2: Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
5: Alabado sea su juicio.
2: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
4: ¿Y sus guardianes qué? Algunos de ellos eran sus guardianes.
2: Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
11: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas. Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13, a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de...

0: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
1: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
2: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
3: Elles contra nosaltres.
4: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
5: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
0: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
6: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
0: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
7: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord, malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
8: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
9: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
7: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
10: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
9: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
7: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
9: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
7: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
11: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
12: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
11: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.

0: eleccions.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
3: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
3: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la Llei de l'Amnistia. Mon Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
6: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
5: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
6: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
5: També ha dit que li agradaria que la Llei d'Amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
8: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
7: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
2: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
2: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
3: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
0: és possible, ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, no és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
3: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
2: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
10: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
9: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
12: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
11: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: Daltabaix polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
14: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
13: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
2: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
2: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
2: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
16: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
15: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
17: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
15: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
2: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
2: Canal Tele, Honor Bartomeu.
18: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
19: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
18: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
20: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir el Palau Blaugrana amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
21: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
20: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off de Sense segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
4: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
20: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 6:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Continguts en xarxa.
15: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
24: ¿Qué has encontrado?
25: Un lugar. He encontrado un lugar.
15: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
25: És maravilloso. ¿A que sí?
26: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
25: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
15: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
25: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
24: ¿Qué más?
27: ¡Yo tengo el poder!
15: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
28: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
29: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català, el Barça guanya 35-22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia, milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'altre, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Pat Giel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bon Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic, que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que per tant per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El Quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Estem escoltant el grup Buos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Per mi.
7: Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso...
5: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaurana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra el equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
9: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
8: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
10: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
8: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
11: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar, y nosotros queremos que disfruten.
8: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora: el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tener coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga. Thank you.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi. 18 dotacions dels bombers treballen per apagar el foc en una nau de Montesaón del polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de la Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer apunt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes a La Intersecció, un dia més aquí a Ràdio Montornès, on ens trobem per fer confluir la informació, la divulgació i l'entreteniment fins a les 6 en punt de la tarda. Espero que us quedeu, avui portem un programa ben divertit com tots els divendres i també amb informació, clar que sí. Espero que ens escolteu, ja sigui des de la ràdio analògica, a les zones, al 91.2 de l'FM, o bé sou una miqueta més moderns, aneu al mòbil, amb l'ordinador, escoltar-nos a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès, o bé amb la tele, també podeu sintonitzar, buscar el canal de Ràdio Montornès i escoltar-nos fins a les 6 en punt de la tarda. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo.

0: que casi no.
1: Bueno, que, com es presenta el cap de setmana?
0: Doncs bé, no sé, una mica improvisarem, a veure també el temps, a veure com es comporta, i en funció d'això, doncs ja
1: veurem. Sí, perquè
0: ja
1: fa més fresqueta, eh?
0: Sí, que no sé si encara hi haurà amenaça de pluja o no, no? Hi ha uns núvols així una mica lletjos,
1: sí, en teoria ja no plourà, però sí. Bueno, potser no fa tant com per anar-nos a la platja com altres caps de setmana, sí. Potser hem de buscar altres plans, que sent a la muntanyeta, no fer un passeig...
0: O al cinema, no sé.
1: Qualsevol cosa.
0: A veure què ens proposa el José Luis després. I a més tinc un adolescent que torna de viatge de fi de curs, eh?
1: Ui, doncs llavors voldrà dormir segur, eh?
0: Marmota, cap de setmana de marmota.
1: Segur, segur. Jo tinc molts plans socials, a veure la gent, amb amics, amb amigues, a quedar, de menjar... I com que em ve molt de gust, també així, un cap de setmana, de no haver de pensar, ni de què cuinar, ni de què fer, sinó, doncs mira, de retrobar-se, passar una molt bona estona, celebrar aniversaris, celebrar... A més, tenim un grup d'amics que ara és tot com quedar amb bebès, és tot... No sé si hi ha gairebé més bebès que persones adultes. Així que...
0: Bueno, clar, és que ja tens aquesta edat...
1: No estem entrant en aquesta època, sí. Bueno, la meva generació, em surten molts memes així a xarxes socials, no sé si la resta de la generació millennial opina igual, no? Però és que la generació anterior i la generació Z, que és més jove que nosaltres...
0: Sí...
1: Ja ha tingut bebès, no? I la generació millennials estem aquí com un poco... Pues bueno, pues no sé, a ver què passa amb la vida. Potser preferim veure Doraemon tota la tarda, saps?
0: Bueno, és que tu ja saps que jo això de fer cas a les xarxes socials no sóc gaire...
1: Clar. No, bueno, l'algoritme al final, per això dic.
0: I que cadascú faci el que hagi de fer.
1: Sí,
0: vull dir que,
1: totalment.
0: I a més que això són coses prou serioses per deixar-se tonteries, que si un ha de ser pare ho ha de sentir i meditar i...
1: Home, per això, pues això em refereixo, que crec que hi ha aquesta generació com que, bueno, doncs potser no té tant, no sé, aquest sentiment, no?
0: Potser,
1: que,
0: sí,
1: o que li arriba més tard, que és el típic qui no ha escoltat de no, no tinguis fills tan jove, gaudeix de la vida, que no sé què, que no
0: que això ja és una cosa més personal de cadascú,
1: sí,
0: no?
1: Aquí és un meló molt gran, que podríem estar parlant l'horeta
0: sencera.
1: I avui és divendres, no és ganes de pensar ni
0: de coses massa serioses,
1: sí,
0: no?
1: Ja. Sí, anem a deixar-ho en això, que anem a menjar i a passar-ho bé aquest cap de setmana a celebrar-ho i a veure els amics i amigues, clar que sí. Bueno, doncs, no sé vosaltres quins plans teniu, espero que sigui també passar-ho molt bé, descansar, desconnectar, continuant escoltant la ràdio. A veure, ja que arriba el cap de setmana, ens queda aquesta tarda de divendres per endavant i comencem nosaltres amb la intersecció. Avui començarem parlant de la sessió plenària que va tenir lloc ahir, la sessió ordinària del mes de juny, que tot i que semblava així una sessió que seria més lleugera, més curteta, al final va ser bastant densa, però avui es portarem unes quatre pinzellades d'aquells acords que van tirar endavant i com sempre fent ja en els propers dies entrarem més en detall i podrem escoltar algunes de les intervencions dels regidors i les regidores. Avui farem una posada al dia per saber el més important aquells acords que van sorgir de la sessió d'ahir. Però també parlarem d'un altre tema d'actualitat i és que el mercat de Montornès Centre, el mercat municipal, ha canviat d'ubicació a partir d'avui, d'aquesta setmana, per unes obres que estan previstes que comenci aquest mes de juny. Llavors ja no s'ha posat al carrer de Palau Petmetlla, han deixat com més al centre del poble i han anat cap a la plaça de Pau Picasso, on ja hi havia parades de no alimentació. D'aquesta manera, l'alimentació i la no alimentació es troba plegada a la plaça de Pau Picasso. Jo he anat aquest matí a veure quin ambient hi havia i, per cert, deixeu-me que us digui que estava ple, i he pogut parlar amb alguns dels paradistes a veure què els semblava aquesta nova ubicació i avui en parlarem aquí a la intersecció. També hem convidat a la tècnica d'educació a la Marga Bernardez perquè ens presenti la proposta de l'espai de debat educatiu que podrem veure, podrem gaudir, sobretot les famílies, diumenge al matí. Es diu Quin Percal? I serà tant a fora com a dins del Teatre Margarida Xirgo. Aquesta és l'activitat que proposen com a cloenda del curs. Cada curs fan al final doncs, un joc o alguna activitat i en aquest cas és aquest diumenge 7 de juny amb Quin Percal. Avui la tècnica d'educació ens ho explicarà més detalladament. I després també tindrem temps per fer una ullada a les estrenes del cinema i les plataformes digitals, que per cert, a partir de dilluns tenim la

0: resta del cine, que podem anar una miqueta més baratet al cinema, i acabarem amb un repàs per l'agenda tant de Montornès com del territori, que ja us avanço que tenim moltes coses que fer, així que si encara no teniu plans, doncs avui de ben segur que en sortiu a les 6 amb alguna cosa apuntada. Bé, abans de tot això, nosaltres comencem, com sempre, amb els titulars del dia. Comencem amb que aquesta setmana s'ha obert el primer termini d'inscripcions per les activitats als casals de la gent gran de Montornès, que començaran a partir de l'octubre. Per la propera temporada es posen a disposició un total de 840 places de tallers de diverses disciplines, com la gimnàstica adaptada, el ioga, els balls en línia, les sevillanes, la informàtica, el català, l'activitat entrenament i també manualitats. Per tal de poder realitzar la inscripció, cal tenir el carnet de la gent gran en vigor. En cas de no tenir-lo, es pot tramitar a les oficines d'atenció ciutadana i les inscripcions es podran fer a partir de dilluns i dimarts al casal de la gent gran centre, els dimecres i divendres al casal de la gent gran nord i el dijous al casal de cultura. En cas que hi hagi més persones inscrites que places disponibles, es farà un sorteig. La llista de places atorgades es farà pública al setembre i s'obrirà un nou període d'inscripció. Dijous vinent a 2:15 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Sputnik. Es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i Coca-Cola. La iniciativa s'adreça a dones entre 18 i 67 anys, residents de l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament per desenvolupar el seu propi projecte professional. Els 4 millors rebran un capital de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris, un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia en directe, mentories grupals i acompanyament individual per definir un pla de negoci o de creixement, i l'altre itinerari és flexible i pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. Ofereix acompanyament també i 18 hores de formació transversal que en aquest cas es podran fer al propi ritme. Les persones interessades en el projecte poden enviar un correu a impresa@montornès.cat o bé trucar al 93 566 7004. Aquest cap de setmana se celebrarà el Corpus a Montornès. L'elaboració de les catifes serà demà. A les 4, les persones que vulguin participar es trobaran a Cala Espasell per recollir la sal i els materials. Ja a les 5 es començaran a fer els dibuixos al carrer Major. A les 10 de la nit es durà a terme una xocolatada. Es demana una aportació d'un euro per cobrir les despeses de sal i les flors. I ja diumenge es farà la celebració del Corpus amb una missa a les 7 de la tarda i una processó a les 8. Podeu demanar més informació sobre l'activitat als comerços Estètica Alicia, Perruqueria Marga Orellana i al despatx parroquial. I amb l'última cosa, amb l'XNU de Cadesca, diumenge és el darrer dia per apuntar-se als cursos de natació intensius del complex esportiu municipal Les Vernedes. N'hi ha per a infants de 3 a 5 anys i de 6 a 10, i també per a persones adultes. Els cursets es duran a terme de dilluns a dijous, entre el 29 de juny i el 30 de juliol. Les inscripcions es poden formalitzar fins diumenge al web femlesvernedes.cat/intensius. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Ahir a la tarda es va celebrar la sessió plenària del mes de juny i avui, com fem habitualment, repassarem els punts que van tirar endavant i a partir de la setmana vinent entrarem més en detall en alguns d'ells. Comencem amb l'aprovació de dues modificacions pressupostàries. La primera, de gairebé 108.000 euros, es destinarà a diverses partides per fer front a factures de proveïdors. La segona modificació ha estat de prop de 48.000 euros, que es destinaran a una partida per reformar i millorar equipaments municipals. Totes dues modificacions es faran amb diners provinents de romanent de tresoreria. El medi ambient va ser un dels temes principals de la sessió d'ahir. D'una banda, es va aprovar per unanimitat l'adhesió de Montornès a la declaració del Prat de Llobregat per la descarbonització i l'electrificació dels equipaments i de serveis municipals. Això es tradueix en accions com la substitució progressiva de calderes fòssils per bombes de calor i energia fotovoltaica i també la planificació d'infraestructures energèticament netes i sostenibles, entre altres accions. D'altra banda, durant la sessió es va donar llum verda a una moció que defensa un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. A la moció es declara el desacord de l'Ajuntament amb un nou decret llei dictat per la Generalitat que impediria noves licitacions. A més, el municipi reclama una nova línia de bus express que vagi des de la Roca a Barcelona, passant per Vilanova, Montornès, Martorelles, Sant Fos de Campsentelles, Mollet i la Llagosta. Aquesta moció va ser presentada per Montornès en Comú, amb aportacions d'altres grups, i s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals, tret del PSC, que es va abstenir. Finalment, els regidors i regidores han prorrogat el conveni amb el Consorci Bassos Tordera sobre el manteniment del clavegram d'aquest any. L'import per la pròrroga d'enguany és de més de 116.600 euros. Deixem aquí per avui el ple, però en els propers dies tornarem a parlar-ne i escoltarem algunes de les intervencions dels regidors i regidores. Mentrestant, si voleu ampliar la informació, recordeu que tenim penjada la sessió al canal del YouTube de l'Ajuntament i en breu també al portal d'Audiovideo Acta.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Avui les parades d'alimentació del Mercat Municipal de Montornès Centre s'han instal·lat a la plaça de Pau Picasso, on ja es trobaven les de productes no alimentaris, com roba, calçat i estris de la llar. El trasllat ve motivat per les obres de millora urbana que començaran, previsiblement, aquest mes de juny. Les actuacions de reurbanització tindran lloc a la plaça de la Font i als carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer. Nosaltres ens hem apropat aquest matí a la plaça de Pau Picasso i hem pogut parlar amb alguns dels paradistes, com l'Arnau, que ven fruita. Ell ha opinat que està millor ara perquè així no hi ha cap afectació al trànsit.
2: Per mi és millor, vull dir, aquí almenys estem tot el mercat junts, sembla un mercat, no dos, com hi ve fins ara. Ara tot és un mercat, hi ha més ambient de gent, a veure com va. Més gent ja. Venta, doncs clar, la gent s'ha d'acostumar, però més gent ja, es veu més moviment de gent que altres dies. Aquí estan molt tranquils, aquí no molestem a ningú, no hi ha problemes dels cotxes al matí, vull dir, aquí realment és més tranquil tot, més fàcil.
0: En Jesús té una parada de roba i complements. Ell també s'ha mostrat content amb el canvi i ha dit que es veia més gent.
3: Bien, muy bien, la verdad es que la gente muy contenta, nosotros también, y yo pienso que sí, que va para mejor. Parece ser que viene más personal, al estar todo más ubicado, la fruta y tal, pues muy bien, perfecto.
0: La Rosario és una de les veïnes que avui ha passat per la plaça. Tot i que no ha comprat, ha declarat que li agrada el canvi.
4: Sí, sí, me parece bien, porque lo pilla aquí mala mano, más cerquita. Si tienes que ir aquí y luego vas a comprar la fruta, lo pilla mala mano, claro. Iba ahí, pero como no me traía el carro y me duele, mira, voy con una muletilla y todo, y no, pues no me ha alargado, pero ya iré más. Cuando venga otro día me traeré el carro y iré.
0: Recordem que el trasllat de parades es deu a les obres de reurbanització que estan previstes que comencin aquest mes a la plaça de la Font i als carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer.

0: I ara continuem parlant de Madonna. De seguida anirem amb la primera convidada de la tarda, la tècnica d'educació, la Marga Bernàrdez. Però abans volia parlar d'una altra notícia, perquè avui Madonna no és només notícia per haver tret una cançó nova, sinó per la manera en la que l'ha presentat. No sé si has vist avui alguna coseta,
1: no,
0: Sergi.
1: No m'entraré res, Mireia.
0: No, no sé vosaltres. Doncs bé, a Times Square, allà a Nova York, s'ha vist un munt d'imatges de Madonna presentant aquesta cançó en nou videoclip, i ha sigut la manera de fer aquest anunci, de donar-se a conèixer i dir que jo encara estic aquí i que porto un nou treball. De moment no tenim el disc, però tenim nova cançó, i així a lo grande com fa ella les coses. Es diu Love Sensation.

0: Ara anem cap a l'acte comunitari que prepara el grup de l'Espai de Debat Educatiu, que amb cada final de curs ens proposen un acte, una activitat, per veure tot allò que n'està treballant i compartir les seves conclusions amb tot el poble de Montornès. Per parlar d'aquesta proposta tenim amb nosaltres a la tècnica d'educació, la Marga Bernàrdez. Molt bona tarda, Marga.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns una miqueta què podrem veure aquest diumenge al Teatre Margarida Xirgo.
1: Doncs mira, sí, es tracta de l'acte final de curs, diguéssim, de l'Espai de Debat Educatiu, amb el qual portem 2 anys reflexionant sobre l'educació en i per al conflicte, amb l'acompanyament de Nus Cooperativa, que és una cooperativa especialitzada en aquesta temàtica i sobretot en el treball a partir del teatre. Llavors, ha sigut un treball molt interessant que hem fet doncs, amb les famílies i professionals que hi han participat, hem après molt, i ara el que volem aquest diumenge és una mica explicar-ho, transmetre-ho a la resta de famílies, de persones del poble que no han pogut venir a les sessions, però que, bueno, això que ens interessa molt, doncs, fer-les partíceps i compartir tots aquests aprenentatges.
0: Mm-hmm, clar, déu-n'hi-do 2 cursos, però bueno, el tema ho valia, no? Era l'educació en el conflicte.
1: Sí, de fet, vam acabar el curs passat i havíem, en principi, de canviar de tema, però la mateixa gent del grup van demanar poder continuar perquè s'havia quedat curt i per això hem continuat un curs més. I el que volem aquest diumenge és compartir-ho, però d'una forma lúdica, és a dir, no és una jornada feixuga amb xerrades ni ningú que ens vindrà a explicar res, sinó que el que hem preparat són jocs, són dinàmiques, moltes de les quals les hem fet nosaltres en l'EDE durant els divendres que ens hem trobat i que doncs, ara les obrim això al públic. No? Hi haurà, per exemple, espais de Teatre Fòrum, es farà a Teatre Fòrum amb Nus Cooperativa, no? Sí. Doncs que elles són especialistes en això. No? A partir de situacions quotidianes en què ens podem trobar amb diferents conflictes, es tracta de fer com una petita representació, no? Que la fan doncs, des d'aquesta cooperativa, i llavors s'estableix com un diàleg amb el públic per reflexionar sobre allò que ha passat, no? Sobre aquella escena, i d'aquesta manera doncs, n'anem aprenent. I a banda d'això, doncs, ja et dic, altres dinàmiques que han preparat la pròpia gent. Hi haurà també espais per infants, no? A partir de 3 anys, amb els infants també. També el conflicte serà com el fil conductor. Diguem que el conflicte i el teatre seran com el fil conductor d'aquesta matinal, diguéssim, de diumenge. Sí. I els infants, això, doncs, també tindran diferents racons que estaran dinamitzats per l'equip d'infància i per les professores de teatre de l'aula de teatre. Seran elles les encarregades. Llavors, diguem que hi haurà activitat com per tota la família, que serà això, lúdica, distesa, però alhora reflexiva i d'aprenentatge, i esperem que sigui d'interès. També la idea és que qui participi, hi haurà per als adults, diguéssim, hi haurà 3 espais, 3 racons, amb aquestes dinàmiques que dèiem. Llavors, qui passi pels 3 racons, així a l'estil gincama una mica, doncs tindrà un obsequi final, sí, com una mica premi, diguéssim.
0: Així ens piquem una mica, no? Vinga, va, anem a fer-ho tot.
1: Per haver participat, exactament. Sí.
0: Que guai, clar, la idea, que potser aquestes reflexions, no? Clar, vosaltres he parlat sempre amb persones adultes, però ara heu trobat també la manera, potser, de traslladar això als més petits i petites, també.
1: Exacte, sí, diguem que el públic amb qui ens adrecem la jornada és el públic familiar, no? Sobretot els adults, però ens interessa també doncs, poder-ho treballar amb els infants i que la família puguin venir junts, no? Llavors hem pensat activitats pels grans i activitats pels infants també, però que tingui sentit, que no serà només un espai de joc perquè els pares puguin fer i de mentre els infants estiguin entretinguts, sinó que bueno, a l'hora que juguen doncs, també els fem partíceps de tota aquesta reflexió sobre el conflicte, que a més he de dir que sovint els infants en saben més que els adults.
0: Potser li donem massa voltes a les coses.
1: Sí, a vegades sí, ells també ho resolen a vegades de forma doncs, més espontània, però també està bé fer explícit de quines formes ho fan, quines emocions es posen en joc. La idea és també veure com mirem el conflicte, si el mirem com a oportunitat o com a problema, no? Des del EDE, des de l'Espai de Debat Educatiu, hem treballat molt des de la visió de l'oportunitat d'aprenentatge que ens dona el conflicte i d'entendre que al final el conflicte forma part de la vida, és a dir, no el podem evitar, no podem fer que no passi, no? Ni haurà de conflicte sempre, en la mesura que som persones que ens relacionem, que tenim interessos diferents, que ocupem també posicions de poder diferents, no? També hem après molt això, com darrere el conflicte hi ha unes relacions de poder, no? Que són diferents també en cada context, no? Per tant, també té molt a veure això amb el context, no sempre es dona de la mateixa manera, no? I una mica tot això és el que, bueno, el que podrem veure, diguéssim, aquest diumenge.
0: Genial. Ens hem d'inscriure, Marga?
1: Demanem inscripció per un tema més organitzatiu, logístic, que ens ajuda, diguéssim, però si algú no ha pogut fer la inscripció i vol improvisar i a última hora venir, estarà obert a tothom.
0: Genial. Doncs el Teatre Margarida Xirgo diumenge a partir de 10:45 i durant tot el matí tindrem aquestes activitats. Marga, ara que acabem el curs, ja és el segon curs, que com deies tracteu aquest tema, quina seria la teva valoració? Com ha anat aquests mesos de trobades?
1: La veritat és que molt bé, ha sigut això, molt enriquidor. La cooperativa, Nus Cooperativa, ens ha acompanyat molt bé, ha sigut molt distès, el fet d'utilitzar el teatre i dinàmiques així més vivencials ha agradat molt. Sempre ens queda curt, sempre ens agradaria més, però bueno, ha sigut molt enriquidor. I el que sí que hi ha un grup com estable que sol venir, però és bé que costa doncs, que pugui venir més gent, no? Que el grup hi hagi diversitat de famílies, diversitat de professionals, costa, i ho entenem, no? Que venir un cop al mes, que un divendres al mes és difícil, i això, i una mica el repte que tenim és aquest, és poder ampliar públic, diguéssim, que pugui venir més gent a l'EDE. Però la gent que ve, diguéssim, n'està molt satisfeta.
0: I ara ja de cara al curs vinent, ja heu fet pluja d'idees de temes?
1: Mira, encara no. Ens esperarem després de la jornada de diumenge perquè ha portat molta feina i la gent està molt implicada. Llavors, un cop passi, ja quedarem, valorarem i mirarem a veure la continuïtat de cara al curs vinent.
0: Perfecte. Bé, doncs si hi ha alguna família que ens estigui escoltant que sàpiga que té aquí una oportunitat per aprendre, per compartir experiències, és un cop al mes, al final tampoc és cada setmana, no? Que segurament al final es pot trobar com aquesta estoneta. Marga, si algú que digui, doncs mira, sí, vull provar, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
1: Doncs a Educació, que poden trucar a l'Ajuntament, al Departament d'Educació, o escriure'ns també a educació@montornès.cat, perdó. Doncs això, o via telefònica o via correu electrònic, i els facilitem la informació i ens donen les dades i els convoquem pel curs vinent.
0: Perfecte. A més, que després es fan coses molt xules, no?, i que queden, perquè es va fer també una aplicació mòbil.
1: Exacte, cada curs acabem amb algun joc, producte o activitat, sí, que pot ser molt divers. Ara aquest curs és aquesta jornada, el curs passat també va ser una activitat a la plaça, però altres anys ha sigut coses materials, no? Des de l'aplicació, a les ulleres lila, l'any que vam fer coeducació, que vam fer aquella campanya de canviar amb la mirada, hem fet també algun any algun element a l'espai públic, un 3 en ratlla que vam fer sobre els límits. Un altre any era un joc per posar la nevera sobre el tema de l'autonomia, així mimants, diguéssim, un joc per la família, bueno, sí, hem fet com coses molt diferents.
0: Sí, sí, surten idees en aquest grup molt creatiu.
1: Sí. Exacte, sí.
0: De moment,
1: doncs això, animar tothom a venir diumenge, que treguin el cap i vegin, no vol dir que s'hagin d'estar 3 hores, és a dir, és de 10:30 a 1:30, però no vol dir que duri tot 3 hores, vull dir, amb una estoneta, doncs ja, bueno, es poden quedar si volen 3 hores, però que venir amb una estoneta ja ho tindran fet i això, pensem que pot ser divertit i alhora enriquidor.
0: Clar que sí, passa una estoneta en família. Sí. Doncs Marga Bernadez, Tècnica d'Educació, moltes gràcies per haver-nos atès avui i ens veiem diumenge.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Doncs continuem nosaltres amb altres temes i de seguida anirem amb el nostre company, amb el José Luis Cano, a parlar de cinema, d'estrenes i de continguts que podrem veure a les plataformes digitals també. I per cert, una de les estrenes que està sent bastant esperada en el món del cinema és la nova pel·lícula de Toy Story, que ja seria la número 5. Tu ets fan d'aquesta saga o què, Sergi?
2: No la vaig viure molt, però bueno, sé que és...
0: Jo crec que em vaig quedar a la 3,
2: que
0: així.
2: Que va tenir molt de ressò, sí, evidentment.
0: Sí, doncs bueno, ara estan sortint algunes de les cançons i ja vam parlar també, no?, de personatges, de veus que sortirien com la de Bad Bunny i així. Doncs Taylor Swift posa veu a una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula, l'hem conegut avui mateix i es diu I Knew It, I Need You.

I si us agrada la ratafia, que sapigueu que tenim una fira dedicada a aquesta beguda típica catalana a Centelles. Un espai pensat per als amants de la ratafia i per a aquells que encara no la coneixen i tinguin ganes d'aprendre. Els visitants hi podran trobar tres vessants destacades. La comercial, que inclou l'espai firal, on es trobaran parades de ratafia de diferents productors catalans. La vessant més gastronòmica, amb una gran varietat de jornades i xerrades, com ara un taller d'olors per reconèixer les diverses plantes aromàtiques o un taller de com realitzar una ratafia a casa. I també la vessant més lúdica, amb moltes activitats complementàries destinades a tots els públics. L'acte més rellevant d'aquesta fira és el clàssic concurs de ratafia de Centelles, enfocat a qualsevol persona que vulgui presentar la seva pròpia ratafia casolana elaborada amb mètodes artesanals. I ara anem a Pacs del Penedès, que mireu que si estem descobrint aquí pobles totes les setmanes a Montornès, aquí a la intersecció. Allà, a Pacs del Penedès celebren demà el Tastapacs, una jornada que convida a descobrir la riquesa vitivinícola de la zona a través de la participació de 6 cellers del municipi, que oferiran una selecció dels seus millors vins i escumosos. L'oferta enològica estarà marinada amb propostes gastronòmiques de càtering l'autèntic i el celler dels Pacs, tot acompanyat per l'ambientació musical en directe del grup de jazz Copes. L'esdeveniment disposa d'un tiquet combinat que inclou 3 degustacions de vi, cava, ou i espumós, 3 tapes gastronòmiques i la copa commemorativa d'aquesta fira. Si la compreu abans per internet, seran 15 euros i allà mateix 20 euros.

0: I acabem amb una proposta medieval perquè l'Ajuntament de Castellet i la Gornal torna a celebrar la seva fira Castellet Medieval aquest cap de setmana. Els carrers del nucli acolliran cercaviles musicals, actuacions, espectacles familiars, tallers i demostracions d'oficis antics treballats en directe. Una gran també per a varietat de parades d'artesania, tavernes amb aromes irresistibles i espectacles que prometen captivar a públic de totes les edats. Ens prometen que hi haurà màgia a cada racó.
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs nosaltres arribem fins avui la setmana de la Intersecció. Això sí, tindrem a les 10 al Territori Nocturn, que podreu escoltar com sempre aquí mateix a Ràdio Montornès, fins gairebé les 11. Amb tot el que hem parlat avui de cinema, de l'agenda, hem parlat de l'acte de Quim Percal, de l'espai de debat educatiu que tindrà lloc el diumenge. Hem parlat del ple també, hem repassat els acords i de la nova ubicació del mercat municipal del Centre. Dilluns tornarem per saber com ha anat aquesta activitat de l'EDE, amb repàs d'esports, nova batalla musical i tot el que heu de saber per començar la nova setmana aquí a Montornès. Que vagi molt bé el divendres, molt bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Fins dilluns, Mireia. Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobre tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retard també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
2: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
1: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: I la Bisbal d'Empordà hi escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà, amb qui vulgueu, i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xaixars i la Margarideta i la princesa de Sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: nou torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
1: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
1: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
0: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
1: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç.
1: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
1: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
0: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
1: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats.
1: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
0: Torna a casa i el trobaràs.
1: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
1: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
1: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
0: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
1: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
0: acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
1: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant! No li agrada pas gens lluitar, ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Ah, el pobre Jofre, no li queda...

0: Serà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
1: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort. Per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar al seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller, ara? No has entès res!
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
0: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt proca, molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntà:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar enmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: Ah! D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets, filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja es restranya en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per a altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra,
6: clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit, la música.
6: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Ix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
7: Una cançó preciosa.
6: Oh...
7: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
6: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
2: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat doncs, d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat l'urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions, però per sort doncs, encara perviu la base que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
1: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
2: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla per allà posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
1: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
2: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és la emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
1: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
2: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrenc, pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes, i entremig hi ha la jonquera. Després de la jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya doncs, l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
1: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de Posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
2: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen doncs, plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
1: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries, més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que la jonquera solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons, sobre l'aigua d'estanys com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, i busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar, és la cua roja.
2: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
1: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
2: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
1: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
2: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, tot això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posen, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
1: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
2: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra. Es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben. Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals, és molt petit. Rodeja els estanys del sol i de clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar i fins a la següent entrada, que pots fer com a diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial. Hi ha un pas subterrani i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
1: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi, fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
0: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: Ah, Maria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí ben traçat va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms servats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta, és una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts, on entre el bestiar pasturant trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. El refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1-25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de 3 etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, ens trobem a una riba i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona d'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases d'ençans de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de porta esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona, de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

0: I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
1: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi a la planta d'onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. Els bombers han evacuat les naus pròximes fins al carrer del Mediterrani i han demanat el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon atès a l'evolució del foc. Les flames que afecten la fàbrica des de 3:45 de la tarda han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació fins a fer-la col·lapsar. 30 dotacions dels bombers actuen a l'indret des de fora, atès que el volum de les flames no els ha permès accedir a l'interior. L'objectiu és evitar que el foc es propagui a una nau veïna. També monitora la columna de fum i la vegetació del voltant. I milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general d'avui ha tingut un seguiment del 28%, segons el departament, i els sindicats ho eleven al 80%. Hi han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, segons els sindicats. La protesta arriba l'endemà que professors i mestres rebutgessin el preacord assolit al govern i als sindicats. Professors i mestres han reclamat millores. Els escoltem.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: I avui també s'està vivint una altra jornada de vaga general a les biblioteques sota el lema revalorització, i aquesta vaga serà indefinida els divendres i dissabtes, i si més no pel que fa al personal en categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica sobre el PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal i com volia la UCO de la Guàrdia Civil. Pedraza restringeix així l'ofici al PSOE a 9 persones jurídiques més i a 3 de físiques. I una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà. L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i, per assumir-ho, les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. I l'Ajuntament de Cadaqués demana a l'Estat que faci una excepció i apliqui mesures adaptades al Cap de Creus a l'aplicació del decret que prohibeix el fondeig sobre la Posidon, i el consistori argumenta que més del 90% del fons marí de la zona està recobert per aquestes pedreries i demana que la regulació sigui equilibrada.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Molt bona tarda, amics. Avui és divendres 5 de juny de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Bon vespre, Toni!
3: Bon dia. Encara fa sol.
2: Fins a les 10 del fins a les 10 del vespre, quasi bé.
3: Bon dia.
2: Bueno, ho direm així, doncs. Avui farem les seccions habituals, però a més tindrem al final del programa el convidat. I bé, ahir va ser Corpus, dia de processons, dies de catifes de flors, dia de patum, però la patum encara queda diumenge. Per tant, segueix el Corpus.
3: El Corpus. Visca el Corpus.
2: Exacte. Molt bé, i avui començarem, perquè tinc ganes de començar amb una peça de la patum, però no amb les peces que posem sempre, sinó amb un grup que es diu Strombers. Strombers és una banda formada a Cardona l'any 1998 amb una trajectòria de més de 10 anys i sempre sense perdre el seu caràcter jove, festiu i gamberro, que els ha portat a ser dels grups capdavanters de la Festa de Catalunya. El seu estil barreja l'esca, els ritmes llatins, el reggae, el rock i el country per aconseguir un so inconfusible i sempre festiu. Strombers ha esdevingut tot un referent de les festes populars d'arreu de Catalunya. El grup sempre ha mostrat interès en homenatjar la cultura popular, les festes i sons d'arrel, com són Sant Joan, la Patum o els castellers. I ho ha fet amb cançons. D'aquí surten temes com La nit de Sant Joan, Patum, Rei Carnestoltes, Pessebre Ideal o Tocant el cel amb la mà. El 6 de setembre del 2013 s'enregistra un doble CD i DVD en directe a la plaça de Braus de Cardona, en el marc de la Festa Major, on es repassen els temes més emblemàtics del grup. I aquest treball porta per títol 10 anys de festa il·legal, en clara al·lusió al primer disc que ells van fer, que es deia Fiesta Ilegal Volumen 1. Realitzat el 2003. Bé, la gira d'aquest disc s'engega el 5 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona en una festa sense precedents que va pretendre reproduir la nit de la gravació d'aquell sisè treball, on hi varen participar també colles castelleres i un munt de convidats i amics del món de la faraula. Doncs The Strombers, de l'àlbum Blue del 2006, Patum!

0: Es como si hay fos, ¿eh? Es como si hay fos.
1: Ya está, ya hi som. Bé, baixem una mica el ritme, no?
0: Cremarem
1: tot. Cremarem tot. Bé, parlarem ara d'un grup de música folk que és d'Aragó, es diuen Biel Anuell, que els seus repertoris divideixen cançons cantades tant en castellà com en aragonès. Bueno, i avui us posarem una que canten en català.
0: Sí, és una anècdota, eh?
1: Una anècdota? Sí. Bueno, està molt a prop, potser si els encomana.
0: Ah, potser sí.
1: Van néixer als anys 80 entre un grup de joves amb interès en la música popular aragonesa. Durant aquests primers anys van aprofundir en les arrels de la tradició musical aragonesa i van construir instruments típics d'Aragó, com les gaites de boto i les dolçaines, entre altres. El seu primer disc van ser Les Aves i les Flores, en aragonès, Aus Aus e As Flors, ja veus que s'apropa molt,
0: no volia gaire.
1: Que va ser publicat el 94. En el seu segon disc, Sol Ombra, publicat el 98, es van incloure més percussions i melodies de la gaita de boto. L'últim disc del grup fins ara és Sol d'Hivierno, que va ser llançat el 2006. En aquest disc es barregen els arrels aragoneses i andalusines, i també han realitzat recopilacions del patrimoni oral i musical d'Aragó que han estat publicades tant en llibres com a discos. Tenen molta feina perquè l'Aragó, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí.
1: Saps què diuen Aragó? Bueno, a la part nord d'Aragó. Aragó, generación.
0: Ah.
1: L'Arbre Volador es va publicar l'any 2025. Nou disc que es presenta dins d'un preciós llibre il·lustrat que inclou un diari de viatge, un documental i una guia Biel Anuell. Les festes populars, enclavaments llegendaris i restaurants del Pirineu aragonès, perquè deu estar patrocinat.
0: Segurament.
1: L'Arbre Volador dona ales a les arrels musicals de les quatre valls del Pirineu, on s'enclava el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut, Broto, Bió, Puertolas i Bielsa. Es tracta d'un projecte multimèdia que, acompanyat d'una gira de concerts, celebra el 40è aniversari del grup. L'edició inclou un enllaç per visionar els 12 videoclips gravats en diferents espais naturals amb la col·laboració dels músics i veïns d'aquestes valls. Amb tots vosaltres, cantant en català o aragonès o una mescla dels dos...
0: No, aquesta és catalana.
1: De l'àlbum Biel Anuell i la Fraternité, La Dama Dragó.
3: La Mare dels Ous, a Ràdio Montornès.

0: I ella, noi, bueno, han acabat parlant en castellà, però bueno, és un trosset. Aquestes col·laboracions que fan.
1: Estan entrenant.
0: Sí, s'estan entrenant. Molt bé, doncs ara...
1: Tu te'n recordes quan van venir aquí?
0: Villanueva?
1: No va venir aquí Villanueva, on balla?
0: No, Villanueva no.
1: Qui van... Oh! Sí, home.
0: Sí, sí,
1: amb
0: sí.
1: Amb Esferrer.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Una nit memorable.
0: És veritat, Villanueva, hòstia.
1: Sí, sí.
0: És quan portàvem grups
1: d'altres, d'èlit.
0: Exacte. I de tot el... Hòstia, idò-m'idò.
1: D'èlit no, d'èlit.
0: D'èlit, d'èlit. Doncs ara et quedaràs parat perquè he trobat un senyor que es diu Domingo.
1: Domingo de... Deu ser de...
0: Amu, eh?
1: Deu ser d'Argentona.
0: Domingo... No, no és d'Argentona. Domingo és un projecte musical nascut el 2020 a Vilanova i la Geltrú, que en aquests dos anys ha fet un petit forat en la creació musical en català. Un autor, David Andreu, que és aquest el Domingo, i un productor, Vidal Soler, que han escrit, compost i enregistrat dos àlbums amb un estil molt personal. L'any 2020 van debutar amb l'àlbum En Sèrio, 10 temes ben diferents entre si, però al mateix temps tots junts formen una unitat de temàtiques personals.
1: Vols dir?
0: Vols dir. El segon àlbum, Ganes de Brassens, fou un recull de 10 temes originals de George Brassens, traduïdes al català i adaptades a la rumba. I el darrer ha acabat de sortir, va ser el setembre de l'any passat, Idees de Rumbero, és un recull de 10 cançons també, amb molta personalitat i unes temàtiques més domingueres que mai, i el concepte que l'acompanya és aquests rumberos no se'ls pot deixar sueltos, que te la lien. Doncs de l'àlbum Ganes de Brassens del 2022, La mala reputació.

0: Pues mira què et diré, que a mi aquí em falta, només em falta l'acordió de Carles Belda.
1: Sí, no?
0: El domingo aquest, saps? M'està omplint un forat que tenia jo, eh?
1: Sí?
0: Sí, perquè aquesta cançó...
1: De Brassens?
0: Aquesta cançó és com una bandera.
1: Sí.
0: Diu que el Paco Báñez deia que ningú no podia seguir, no volia seguir l'abanderado, no?
1: Sí, exacte.
0: Pues per mi aquesta cançó és com una bandera.
1: Doncs mira...
0: I ara m'està omplint un forat.
1: I a més traducció al català. Jo suposo que és una traducció lliure, eh?
0: Home, sí, una traducció lliure.
1: Bastant lliure.
0: I si tingués l'acordió del Carles Belda seria l'hòstia. Bé, recordeu que som al 91.2 de la FM, a Ràdio Montornès, i que la Mare dels Ous, que és el programa que esteu escoltant, es torna a passar el diumenge a les 7 de la tarda.
1: Molt bé,
0: vale?
1: Fantàstic.
0: Mira, fa 15 dies us parlàvem de la Carrau, i ara us parlarem del que ha decidit
1: separar-se.
0: Bé, separar-se o continuar el camí en solitari.
1: En solitari.
0: Amb el nom de Bandolimejant, que és el projecte amb què es presenta Joan Boada, aquest cantautor folk mostra la vessant més compromesa i combativa en tocs de pop a CDR, la seva darrera referència. Comença cantant a la vida com sempre s'ha fet, però de seguida s'embala amb els vents més rítmics d'hostiats, on canta els represaliats que encara resisteixen. Diu, no tindran prou presons per posar-ne. Una cançó feta gairebé de lemes, tenint clar qui són els que marquen el ritme. Ho canta més suau a On crema, i així va desgranant un repertori per escoltar i cantar més d'un cop. Ha musicat un text del periodista Carles Capdevila, titulat Plantaré cara, el text que... el va trobar ja quan el va publicar com a columna al diari Ara. És un text prou popular i conegut que en el seu moment va fer furor a les xarxes. Parla de fa 4 o 5 anys amb en Carles encara viu i cal dir que la idea de musicar-lo ja ve d'aleshores. Ell mateix diu que, malgrat que pugui semblar una mena d'homenatge, no ho és. No n'era la intenció. La idea artística de combinar el text, un text potent i contundent com hi ha pocs, llegit per una veu potent i competent, que és la d'en Jordi Martínez Vendrell, i amb una base de música forta a sota, creant un ambient especial i catàrtic al voltant de la lletra, ja la tenia pensada fa temps. D'en Joan Boada, de l'àlbum CDR, Plantaré cara.
2: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
3: Desconfiaré sempre de qui no respecti la meva llengua, perquè en fer-ho demostra que no em respecta a mi i alhora que no respecta un bé cultural essencial. Desconfiaré sempre de qui no trobi normal el seu ús institucional i simbòlic, perquè no troba normal la meva realitat cultural i perquè a sobre es pensa que té dret a decidir què és la normalitat. I curiosament la normalitat és ell i no jo. Desconfiaré sempre de qui digui que el meu problema no és real, perquè em menysté a mi i perquè es creu amb el poder de decidir què és real i casualment també ho és ell i no jo. Desconfiaré sempre de qui digui que les llengües són per entendre'ns i no per crear problemes i faci servir aquest argument per crear problemes amb les llengües. Desconfiaré sempre de qui manipuli realitats deliberadament i gosi acusar llengües perseguides de ser les perseguidores.

Desconfiaré sempre de qui vegi com a despesa innecessària la promoció de la meva llengua i com a inversió imprescindible la promoció de la seva. Desconfiaré sempre de qui vulgui acomplexar-me perquè parlo amb naturalitat la llengua dels meus pares. Desconfiaré sempre de qui em negui la llengua perquè em sento compromès amb els que l'han salvada, perquè jo la pugui ensenyar als meus fills. I procuraré enfadar-me poc. Només el que jo trobi normal i davant d'amenaces que jo consideri reals. I sempre, però sempre, plantaré cara.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
3: Senyors, el divendres a la plaça del Rei s'acaba... Però encara no, encara no, encara no, encara no, encara no. Perquè avui, com cada divendres, primer hi ha els tallers de dansa a càrrec de la Poitou, la Llària, Pondini, a les 8. I a les 9 del vespre hi ha el ball amb la Sarawà Dabke. No sé què vol dir Dabke, però bé.
4: Idea, no sé ni qui són.
3: No, jo tampoc, no els he sentit mai. I recordeu que el dia 19, que serà d'aquí dues setmanes, hi actuarà, faran un punt de trobada exiliat. Ja ens explicaran exactament què vol dir això de punt de trobada exiliat.
4: Hauríem de dir que ens visita el Papa?
3: No.
4: No, vale. Pues llavors presentarem un llibre titulat Corpus, la festa de les festes, d'Amadeu Carbó, de col·lecció L'Ermità, d'Edicions Morera.
3: Sí.
4: Un relat també interessant amb què descobrirem els orígens i el recorregut històric de la festa del Corpus, d'on provenen bona part dels elements de les nostres festes populars. L'ou com balla... No hem de dir-ho del Papa?
3: No.
4: Les catifes del de flors...
3: Vols dir-ho?
4: Les enramades, els gegants, l'àliga, el drac, els diables, els cavallets cotoners... Tots els elements i expressions que participen de les nostres festes actuals tenen una part molt important dels seus orígens en la gran processó del Corpus Christi. Vol dir que això del Papa no és una processó?
3: Això és una processó i ja veuràs quin merder que hi haurà a Barcelona.
4: Això vol dir que potser no poden celebrar el divendres.
3: Buf! I tenim un altre de llibre que és Montserrat, tradicions i llegendes de Joan Amades, introducció d'Antoni Serès, col·lecció també de l'Ermità Edicions Morera. Al llibre trobareu tota una sèrie de tradicions i llegendes populars recollides i cantades pel gran folclorista Joan Amades i gelats. En total són 62 petites històries dedicades a la Muntanya Santa, màgica, simbòlica, misteriosa, on no falten els encanteris, les aparicions o els dimoniet que tempta els pelegrins, a més d'un bon recull de refranys, tots acompanyats pels gravats d'Enric Ricard.
4: Que ara que estaves explicant la notícia aquesta de la presentació del llibre de Montserrat,
3: sí,
4: i regalaran una còpia al Papa, no?
3: Però si no ho entendrà, està en català.
4: Dissabtes 13 i diumenge 14, Sant Antoni Abat? No, Sant Antoni de Pàdua.
3: De Pàdua.
4: Sant Antoni de Pàdua, dia 13, dissabte. Atenció que a la Garriga, no sé d'on s'ho han tret això, però a la Garriga, l'Associació de Violes de Roda de Catalunya organitza un curs intensiu de cap de setmana dedicat a la viola de roda.
3: Això va passar l'any passat, que es van formar com a...
4: com a associació.
3: Com, a associació, sí.
4: Com es diu? Associacionisme.
3: Associacionisme!
4: Mira, bé! La Garriga acollirà el curs intensiu de viola de roda impartit pel reconegut mestre Steve Tiller, una figura de referència internacional en la interpretació i la pedagogia de l'instrument.
3: Molt bé, recordeu que les notícies acabaran dient que diumenge hi ha l'últim salt de plens. Per tant, si no ha anat dijous, que hi vagi demà, que hi vagi diumenge.
4: L'any que ve tornaran a saltar, no?
3: No, l'any que ve tornaran a saltar, però
4: t'han posat així una manera tan cerimoniosa de dir que és l'últim salt de plens.
3: Sí, sí, sí.
4: Quina por!
3: Molt bé, doncs d'aquí hi ha les final de notícies. I ara us presentarem una altra vegada, perquè ens agrada bastant aquesta senyora. Es diu Joana d'Arc. És un projecte musical que neix amb la intenció de traslladar el moment actual d'aquelles cançons que van deixar constància del costumisme i les tradicions del segle passat. A la Lireta, el seu primer EP, Joana d'Arc, busca acostar aquestes melodies tradicionals al públic actual i experimentar-hi, fent una reinterpretació adaptada del context sonor contemporani, tenint especial pes la música electrònica. La Lireta es basa principalment en una de les obres més importants de l'etnòleg i folclorista català Joan Amades, Folklore de Catalunya 1950-1969, on es recullen faules, cançons i costums de la cultura catalana. La investigació i el triatge tan concret de Joana d'Arc ha fet dels textos de Joan Amades s'ha fet a partir d'un objectiu clar per al projecte: donar veu a la dona del segle passat i donar-li una nova perspectiva. Una tasca àrdua, però alhora apassionant i reveladora. Joana d'Arc gaudeix d'una residència artística de creació a Fabra i Coat, fàbrica de creació de Barcelona. En la cançó que escoltareu seguidament està acompanyada de la cantant Abril. De Cant d'Estisorà, Cant d'Estisorà.

0: Pues ara que arriba ja la, ja la calor ja la tenim a sobre. Ens ve de gust a espais marins.
1: No? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Anar al mar a veure si com a mínim ens refresquem la vista, perquè una altra cosa no ens refrescarem. Ara us presentarem un grup, una banda que va néixer a Formentera al març del 89 i que actualment la formen Bartolomeu Joan Escandell Xumeu, que es veu guitarra acústica, flauta i tambor, Francesc Ferrer Serra Xico, veu i guitarra espanyola, i Santiago Maria Escandell Santi, que és la veu. Després d'Uc, el llegendari grup, Uc, sabeu que, vol, que és un Uc és un crit que fan per expressar joia i alegria i, bueno, a vegades per dir que ja he arribat a casa.
1: No tornis a fer
0: guia. No, ja vaig espantar el Sergi aquell dia.
1: Ni ells s'ho esperava ni jo tampoc.
0: Pues Uc constitueix el grup de música folk molt important i després d'Uc, potser Aires Formant Terenys sí. El segueixen. Amb una producció discogràfica molt extensa. La seva música és netament mediterrània i parteix de la base instrumental, musical i literària tradicional de l'illa. Els elements inspiradors del seu repertori són els naturals de la seva illa, el mar, la sal, la terra, la gent. Jo posaria també les figues de moro. A partir d'instruments tradicionals com les castanyoles, el tambor, la flauta i l'espadí, fusionen amb altres més moderns, han forjat un so molt personal. L'espadí també, no sé si heu vist mai el camp de la Sibila que porta una espasa, però l'espadí sí. És com una espasa, és un instrument metàl·lic, sí, va, és com un tambor de ferro.
1: Sí.
0: El 1990, Aires Formenteres van gravar a Palma Visc a Formentera. Visc a Formentera. Cançó que amb el temps s'ha convertit en himne de Castilla. El grup, així mateix, ha publicat diversos treballs de llarga durada, com mots i acords per Penyora, Rosa, Mar i Fàlcia, Pàgines enrere, Illa endavant, Ombres de llum, Aniversaires o Mar entre terres. Van ser elegits importants del centenari del diari d'Eivissa al camp de la cultura popular. L'Institut d'Estudis Eivissencs també els va otorgar la menció d'honor de Sant Jordi del 94 i el govern balear els va fer mereixedors del Premi Ramon Llull del 2013. Actuen sovint en festes populars i en diferents escenaris. D'Aires Formenterencs, de l'àlbum Mar entre terres, El meu país.

0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
1: És el moment d'obrir
2: el pot de la confitura.
3: De ressaca de Corpus, eh? I de viatge cap a Berga, no us veureu fixar com canvia el paisatge. En poc més de 15 dies hem passat de l'esplendor dels verds, dels camps, del cereal, al daurat de les espigues que indueixen temps de sega. Al lluny, la falsa al puny, i enguany serà des del primer dia del mes. I si tot va bé, si no hi ha una gran tempesta que doblegui la canya, veurem com, en acabar la sega, els pagesos mostren un somriure de satisfacció i complaença, doncs el graner es va omplint, i la butxaca també, que ja tocava. Serà un bon any de cereal. Ara és quan es recull el fruit de les pluges de l'hivern. Ja veurem si arriba a qui ha d'arribar, que no és altre que qui va sembrar. Per molts anys! I han arribat a Berga. Què és aquesta planta que es veu arreu? És la vidalba, l'herba que acompanya la festa i s'hi identifica. Plens, protegits per allò que ofereix el medi. Hi haurà un noi de Berga que no conegui la vidalba? Planta perenne enfiladissa que rep tants noms com llocs on és coneguda. Clemàtida, herba de llagues, vidalba, vidauba, vertigueres, ridorta, maxiula... També herba dels captaires, que lliga amb herba de llagues, ja que antigament els captaires es fregaven la pell amb aquesta planta a fi i efecte de provocar l'aparició de llagues i nafres i provocar, així, la caritat i aconseguir millors almoines. I sembla que sé que no deu ser del tot dolenta, ja que també s'ha emprat per tractar neuràlgies i dolors d'origen reumàtic. Per tot el que aporta la vidalba, benvinguda sigui el pot! Igual que seran benvinguts tots els fruits que comencen a sortir a cabassos dels estimats horts. No sé vosaltres, però jo enguany no estic patint gaire per les malures, sobretot fúngiques, que plagues ja vindran. No hem tingut una primavera molt humida ni molt llarga. El que sí que ha afectat molt és aquestes temperatures tan altes que han vingut de cop, que estan provocant la caiguda prematura de la flor, sobretot al tomàquet. En molts casos haurem perdut el primer pom i no ens queda una altra que la paciència i acceptar la situació. Ben orgullosos que estarem dels nostres tomàquets supernaturals sense tractaments. I si voleu aplicar tècniques no invasives per pal·liar aquesta pèrdua, penseu en instal·lar algun tipus de malla per intentar controlar les temperatures tan altes. En aquest cas, podeu optar per pels umbracles vegetals, sobretot vegetals, que ja n'hi ha prou de plàstic. I continueu amatents! El paisatge està canviant.
0: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
1: Passi, passi, que veurà el piset. Avui ens ve a veure...
4: Avui ens ve a veure en Josep Gurri, president de la Societat Coral La Lira. Bona tarda.
5: Bona tarda, Ramon.
4: Bé, el ball de cavallets formen part d'una de les expressions més antigues i suggestives de la cultura popular catalana. Presents en festes majors, processons i celebracions tradicionals d'arreu del país, aquests balls combinen dansa, música i teatralitat per recrear amb rima i color un univers simbòlic que ens connecta amb segles d'històries festiva. Els dansaires porten lligada a la cintura la figura d'un cavall, ricament guarnit amb teles, cintes i ornaments que els permet simular el moviment d'un genet. Acompanyats de la música, sovint dels gallers i tabals, els cavallets executen coreografies plenes d'energia i elegància, dibuixant figures i encreuaments que evoquen desfilades, combats simbòlics o antigues representacions cavalleresques. Els orígens del ball de cavallets es remunten a les celebracions medievals i als entremesos de les processons de Corpus, en què diferents danses i figures escèniques explicaven històries o representaven valors i episodis simbòlics davant del poble. En molts casos, els cavallets s'han interpretat com una evocació del món cavalleresc i de les gestes dels genets, mentre que en altres tradicions també s'hi han llegit referències a antics rituals vinculats al cavall, a l'animal associat a la força, al moviment i la fertilitat. Amb el pas dels segles, aquests balls han anat evolucionant i adaptant-se a cada territori, donant lloc a una gran diversitat de formes, músiques i coreografies. Tot i això, mantenen intacta la seva essència, la celebració col·lectiva, la vitalitat de la dansa i la transmissió d'un patrimoni cultural que passa de generació en generació.

0: Molt bé, doncs, Josep, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tenia especial una peça, sí, que jo crec que ja la coneixes, mm-hmm, que és la dansa, la música de la dansa dels cavallins de la lira, que em sembla que l'escoltarem. Deixem una mica de marge. Te n'en recordes perquè tu vas ballar?
1: Sí, sí, sí, els he portat, els he ballat, no gaire, evidentment, ha sigut excepcional, però sí, sí, ho hem fet.
0: Molt bé. Bueno, anem una mica a la història de com va aparèixer aquesta dansa dels cavallins de la lira al Montornès. Explica'ns com va anar tot això.
1: Bé, això va ser idea d'en Jordi Torres, el mestre que hi havia en l'any 2007.
0: 2007?
1: Sí, que era el centenari de l'entitat.
0: Sí, aviat farà 20 anys, això?
1: Sí.
0: No, 20 anys, no, més, 15. 2007, 17, 27, no, 27, farà 20 anys.
1: En Jordi va dir, ostres, i si féssim uns cavallets per gaudir més del ball d'esbart que complementa,
0: sí, sí, sí,
1: tota aquesta tradició, i amb motiu del centenari vam dir, pues, per què no? I el vam tirar endavant, i el 2007, per obra del taller Sarandaca de Granollers, es van crear aquests cavallets.
0: En Ramon Aumedes.
1: El Ramon Aumedes, correcte. Llavors, clar, havíem de vestir-ho tot. De vestir, pues, què millor que la dona d'en Jordi Torres ens va crear el vestuari, que està basat en el vestuari dels gegants de Montornès. És els remenses contra els feudals.
0: Sí, seguim mantenint la mateixa història,
1: la mateixa
0: que
1: història.
0: Va fer el Xavier Beltrán.
1: Correcte, sí, sí, això sí, ja sí, estava previst així. La coreografia no deixa de ser una batalla dels remenses contra els amos, que la va fer en Jordi Torres, i la música la va crear l'Enric Montsant, que ja havia creat la batalla dels gegants,
0: i l'Enric Montsant també ha fet el Ball de Diables i el Ball del Drac. O sigui, que a Montsant,
1: aquí a Montornès,
0: déu-n'hi-do.
1: Molt bé, molt bé,
0: déu-n'hi-do. I llavors, clar, això comença amb l'esbart.
1: Sí.
0: Però a l'esbart, quan va començar la lira, a l'esbart?
1: A l'esbart,
0: el 70,
1: a l'any 79.
0: 79,
1: el novembre del 79.
0: Molt bé.
1: I era dirigit pel mestre Vicenç Torcal.
0: El famós Vicenç Torcal.
1: Correcte. I la primera ballada la van fer, pues, el maig del 80. O sigui, van estar a l'hivern assajant, i el maig del 80, per les festes de l'entitat, van fer la primera ballada.
0: Que era el 75 aniversari.
1: No, el 75 va ser el 82.
0: Ah, va. O sigui, és una mica,
1: ja van començar. Sí,
0: però vull dir que ja anàveu de cara al 75è aniversari.
1: Correcte, correcte.
0: O sigui que ja anava una cosa, sí, una mica cap enllà.
1: Encaminada.
0: Sí. Sí, sí.
1: Llavors, posteriorment, el Vicenç Torcal es va incorporar en Jordi Torres, que ha sigut el mestre fins als últims dies, i la seva dona, que és la Lluïsa Nebot, que es cuidava també del vestuari, una mica de tot això.
0: Bueno, i on, més o menys, per on vau sortir? Perquè, a veure, els cavallins no són massa prolífics a Catalunya.
1: No, no són.
0: Antigament hi havien hagut uns quants, se'n van recuperar uns altres, però no n'hi ha masses.
1: Els cavallins van sortir per primer cop el 2007, durant la festa major, en el seguici de la festa major
0: 2007.
1: Sí. I van sortir 7 o 8 vegades. Van anar a Sant Climent de Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, van anar també a Barcelona un parell de vegades en el marc de la Caminada Internacional de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Bé, han anat fent sortides, el que dius tu, poder surten 2 cops, 3 cops,
0: sí,
1: l'any,
0: no,
1: com a molt.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí,
1: és
0: sí,
1: gaire,
0: no és gaire.
1: No és molt habitual. I ara darrerament han sortit, ara en el 2026, després de molts anys d'estar aturats, a la passada de l'Ascensió de Granollers.
0: D'això en parlarem després.
1: Molt bé.
0: Per què? T'ho dic perquè el 12 i el 13,
1: sí,
0: va haver-hi una parada, i llavors el 12 i el 13 van tornar a sortir.
1: Sí.
0: Que va ser quan l'agafàveu vosaltres, quan els veu agafar vosaltres.
1: Sí, els que no estàvem avasats a l'esbart.
0: O sigui, us veu haver de...
1: Voluntaris, diguéssim.
0: Voluntaris que no formàveu part de l'esbart, per tant...
1: Vam assajar una miqueta al ball.
0: Eren els joves de la lira, sí, que en aquell moment va dir, home, doncs els agafem nosaltres perquè no es quedin aquí aturats, i veu participar el 2013 i el 2012 i 13 al Seguici Popular.
1: Correcte.
0: I em sembla que també vau sortir el primer any en el la Cercavila amb els gegants.
1: Sí.
0: Que vau ballar a la plaça Joan Miró.
1: Sí, exacte.
0: Molt bé. Sí. I a partir d'aquí...
1: ja s'ha acabat.
0: La cosa s'acaba.
1: Van entrar quadres i allà es van quedar.
0: Però per què? Perquè és difícil és difícil de portar, o és difícil perquè s'ha d'assajar i s'ha de mantenir un ritme...
1: És una mica tot. Clar, si t'hi fixes, a l'esbart dansaire, cada vegada la gent, aquests seguicis populars i així, si no tens voluntaris o gent que ho faci, cada vegada són més grans.
0: Ja.
1: Portar-los costa lo seu.
0: Costa.
1: Tenen el seu pes. Normalment són cercaviles, després la ballada, i això costa.
0: Què pesa, més o menys?
1: Bueno, deuen pesar 7 o 8 quilos.
0: 7 o 8
1: quilos? No, tampoc és molt exagerat, però el fet de dur-lo penjat a l'ombros, a les espatlles...
0: És millor així que no pas portar-lo a pes,
1: No, evidentment, agafat.
0: Està claríssim. És com els gegants.
1: Sí.
0: Dir, hi ha el suport d'aquí de les espatlles,
1: sí.
0: Per tant, aquí mantens una mica l'equilibri. Amb els cavallets l'equilibri és molt fàcil.
1: És una tira... La passa que amb els cavallets és una tira,
0: sí.
1: I poder és més... més dificultós, poder.
0: Perquè deu ser molt estreta.
1: Molt estret.
0: I llavors et fa mal.
1: Clar.
0: Hauria de ser una amplada una mica més d'un pam, o llavors...
1: Sí, després poder seria més senzill.
0: Clar, el transport per portar-los a altres llocs necessitava una furgoneta.
1: Imagina't, són 8 cavallets.
0: O cotxes.
1: Són 8 cavallets.
0: Ah, 8.
1: És que són 8. I fan un metre gairebé cada un. Vull dir, els has d'apilar amb roba perquè no es marquin,
0: sí,
1: una amb l'altra. És dificultós, no és un transport senzill.
0: Molt
1: tampoc.
0: Bé. Bueno, i l'experiència aquella, doncs, es va acabar perquè ja no hi havia possibilitat.
1: Sí.
0: I on s'han guardat aquests cavallets?
1: Aquests cavallets han estat...
0: No sé si dir-li cavallets o cavallins.
1: Nosaltres sempre li diem cavallins.
0: Sí, però buscant en el món tradicional...
1: És cavallets.
0: Són cavallets, eh?
1: Correcte.
0: Però bueno, és igual, podem,
1: sí,
0: dir-ho...
1: Els cavallins de la lira, sembla que sigui més,
0: sí,
1: proper.
0: Els de Barcelona es diuen cavallets cotoners, perquè els era del gremi dels que treballaven amb el cotó. I s'han quedat amb el nom de cavallets cotoners. I també se li pot dir així, eh? Vull dir que no hi ha problema. Vull dir que ens podem referir com a cavallets o com a cavallins, o fins i tot cavallets cotoners.
1: Molt bé.
0: Sí. Llavors, representa que això es guarda la lira, allà tancats, ningú se n'en recorda.
1: A l'esbart no els utilitza perquè no s'hi veuen en cor, els hi falta gent,
0: sí,
1: els hi manca gent, no hi ha un relleu, i això, clar, queden uns cavallets, 8 peces, que tenen el seu valor allà morts. Morts,
0: sí,
1: tancats,
0: sí.
1: Clar, i això sap greu. I arrel d'això de la passada de l'ascensió és quan s'ha despertat tot això.
0: Si et sembla, escoltem una mica la música del ball, perquè és interessant escoltar les gralles.

0: Molt bé, doncs ara sí. Home, personalment em va fer molta il·lusió, d'alguna manera, perquè no me'n vaig, no me'n vaig assabentar el dia que hi havia la passada de Granollers. Normalment me la miro, no sé què va passar, que no la vaig mirar, i al cap d'uns dies, bueno, em vas dir, tu, els cavallins han sortit a Granollers. Jo vaig pensar, hòstia, no és qualsevol cosa.
1: No, no.
0: Sí, els cavallins de Montornès van estar amb Cavallins Cotoners de Barcelona, al tanto, que és una passada. El Ball de Cavallets d'Ontinyent, del País Valencià. El Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona. Els Cavallers Cotoners de Barcelona, ja ho he dit, i el Ball de Cavallets del Baix Camp i els de Vilanova i la Geltrú. I a més a més, van venir també de Mallorca els Cavallets Cotoners també de Palma.
1: De Palma, sí.
0: Home, jo em sembla que és la crem de la crem,
1: Sí,
0: dels cavallins.
1: Realment feia goig,
0: Feia goig.
1: Sí, sí. A més, anàvem al començament del seguici, vull dir que...
0: Anàvem primers?
1: Sí, els de davant de tot, com a
0: locals,
1: diguéssim.
0: Com a locals, sí. Com t'arriba que des de Granollers... suposo que no sé com volíem buscar-ho, això.
1: Bé, això és obra del d'en Sergi Nogueira, que és fill d'una veïna de Montornès.
0: Ah, per tant, ja sabia.
1: Que ja sabia que hi havia l'existència d'aquests cavallets.
0: Entenem.
1: A part, que comarcalment no n'hi ha.
0: No, Vallès no n'hi ha cap.
1: I es va posar en contacte amb mi, primer va venir sa mare, em va preguntar que si podia contactar amb el seu fill, que viu a Granollers, i vaig dir, i tant, només faltaria. I la proposta va ser aquesta, diu, escolta'm, que aquest any la passada la fem amb cavallets, venen cavallets d'arreu,
0: sí, sí.
1: Ostres, i una representació d'aquí, l'única que tenim és la vostra.
0: És el Montornès.
1: I si hi havia la possibilitat de fer una sortida, dic, home, és qüestió de buscar gent que els pugui portar, assajar el ball dels cavallets, i nosaltres us podem cedir la roba, els cavalls, bueno, la música, tot.
0: El muntatge, sí,
1: tot.
0: Sí.
1: I sí, sí, van venir un dia aquí a la Lira, els vam treure, els vam vestir una miqueta... i vam assajar el que és el ball. Per què? Perquè sabessin com era, perquè clar, això cap de pocs dies ja hi havia la passada de l'ascensió.
0: L'entrada a la porxada havia de ser amb el ball propi, no?
1: Sí, bueno, sí, és l'entrada i un cop ets allà a dins et
0: presenten i has de fer el ball. Bueno,
1: clar, tot va ser molt improvisat. Va ser compartit entre balladors de l'Esbar de la Lira, que són de Vilanova,
0: sí, ja.
1: i el gent de l'Olla dels Pobres,
0: que són els que organitzen
1: això de la passada.
0: Molt bé.
1: I van ser quatre remenses de l'Olla dels Pobres i quatre
0: de l'Esbar.
1: I jo vaig fer tot el seguici amb ells, fent fotografies i mirant-ho, i tot i la improvisació dels moviments dins de la cercavila, que no és el ball en si, va quedar prou bé.
0: Bueno,
1: sí, no va quedar gens malament.
0: Bueno, es veia de fet, són passades.
1: Sí. I es veu la improvisació en algun moment, però la gent ho veu com queden embadalits. Home, i més la canalla, no?
0: Sí, de totes maneres ja ho explica d'allò que van fer, que havien estat molts anys sense activitat, per tant, home, vull dir, la voluntat ja hi era.
1: I tant, la voluntat hi era tota.
0: Bueno, i ara què passa?
1: Bé, ara...
0: Això ha sigut una anècdota i ja ho veurem.
1: Vam fer la ballada i va estar molt, molt, molt correcta, i un cop fet això vaig dir-li en Sergi, dic, escolta'm, dic, vosaltres sou la colla, l'Olla dels Pobres,
0: sí,
1: sou
0: sí.
1: Gent? Diu, sí, som 30 membres o més i tenim una mulassa i tal.
0: Sí, porten la mula, sí.
1: I li vaig dir, escolta, teniu espai? Jo ja pensant de donar sortida en aquests cavallets que estan tancats.
0: Que es farà molt bé.
1: I sap greu. I va dir, oi tant. I vaig veure les cares d'il·lusió els joves que van venir
0: a
1: provar-los i assajar el ball, que vaig dir, ostres, us veieu en cor de fer-lo sortir de tant en tant? Pues sí, ens faria il·lusió. I d'alguna manera d'aquí ha sorgit la sessió que hem fet dels nostres cavallets a l'olla dels pobres perquè em puguin donar sortida. I bueno, els tenim allà a Granollers, sortiran dient que són els cavallets de la Lira de Montornès del Vallès, i si convé alguna vegada pues els podrem demanar que vinguin a ballar aquí.
0: Home, això estaria molt
1: que
0: bé.
1: Això estaria molt bé, no?
0: Home, evidentment, vull dir que ja que els porten i ja que els hi deixeu sense res a canvi.
1: Res.
0: Per tant, home, estaria molt bé, això ara ja s'hauria de parlar, però suposo que tornar a intentar que aquests cavallins surtin el seguici popular, que jo penso que això seria el millor que podria passar. Més que res perquè la població torni a recordar que tenim altres entremesos, que no són el drac, que no són els gegants, sinó que també hi ha uns cavallins.
1: Sí, sí.
0: O sigui que seria,
1: són unes figures...
0: Seria fantàstic.
1: Més que tenim aquí en el poble, sí.
0: Molt bé. Doncs, Josep, t'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat tota aquesta mena d'anècdota, perquè no sé si la gent de Montornès ho sap. Bueno, els que van normalment a Granollers per l'Ascensió sí que ho deuen saber,
1: suposo.
0: Però la de més població suposo que no ho sap, doncs que els cavallins han tornat a sortir i que d'alguna manera té una mica de vida. Moltes gràcies.
1: Anna, tu, merci.
2: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
0: Molt bé, amics, amigues, esperem que avui us hagi agradat aquest programa. A més, hem tingut el convidat. Recordeu que el Corpus encara no s'ha acabat i que ens retrobarem fins d'aquí dues setmanes. Adéu-siau, Sergi, adéu-siau, Toni!
3: Oh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montes Agundà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
1: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, que ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
3: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat en molts dels casos dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
1: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Dins la història del cinema contemporani, pocs directors han protagonitzat una evolució tan radical i fascinant com la de Peter Jackson. Convertit en una de les figures clau de la gran indústria del cinema, gràcies a la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va iniciar la seva trajectòria molt lluny dels grans estudis, des d'un entorn familiar modest, autodidacta i completament allunyat dels circuits tradicionals de formació cinematogràfica. Aquest 2026, el Festival de Cannes ha reconegut la dimensió històrica de la seva carrera, atorgant-li la Palma d'Or d'Honor de la 79a edició del certamen. La presidenta del festival, Iris Knobloch, va definir Jackson com un cineasta d'imaginació il·limitada que ha dignificat el gènere fantàstic. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: Peter Robert Jackson va néixer un dimarts 31 d'octubre de 1961 a Pukerua Bay, una petita localitat costanera situada a prop de Wellington, a Nova Zelanda. És fill únic, fet que el va convertir en l'únic centre d'atenció familiar i li va permetre desenvolupar molt aviat una intensa imaginació vinculada al joc, la fantasia i el cinema. El seu pare, William Jackson, treballava com a funcionari de l'administració pública neozelandesa, mentre que la seva mare, Joan Rock, exercia tasques domèstiques i contribuïa activament a l'estabilitat familiar. Ambdós compartien una forta afició pel cinema i van estimular des de ben petit la curiositat artística del seu fill. De fet, van ser els seus pares el que, quan encara era un nen, li van regalar una càmera Super 8, un gest que acabaria determinant tota la seva vida professional. Jackson va desenvolupar molt aviat una fascinació obsessiva

Tal i com comentàvem fa uns minuts, l'educació cinematogràfica de Jackson va ser essencialment autodidacta. Va aprendre muntatge, fotografia, maquillatge i efectes visuals, experimentant directament en càmeres domèstiques i filmacions amateurs. Durant l'adolescència, va començar a rodar petits curts amb amics del barri, utilitzant maquetes, maquillatge artesanal i tècniques d'efectes visuals improvisades. Aquesta etapa d'aprenentatge resultaria fonamental en el desenvolupament del seu estil. Jackson va aprendre simultàniament direcció, producció, interpretació i resolució tècnica de problemes, un perfil

multidisciplinari que el continua definint dècades més tard. Quan va deixar els seus estudis secundaris, va començar a treballar com a aprenent de fotogravat en un diari local de Wellington, un petit sou que invertia íntegrament en equipament cinematogràfic. Durant aquells anys dedicava els caps de setmana i les vacances a filmar escenes experimentals inspirades en el cinema gore i la ciència-ficció de sèrie B. A finals dels 70, Jackson ja començava a imaginar projectes molt més ambiciosos. El que no podia arribar a sospitar aquell jove autodidacta era que amb el temps acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani.

A finals dels 70, Peter Jackson comença a desenvolupar un projecte que inicialment havia de ser només un curt còmic rodat amb amics durant el cap de setmana. Aquella producció artesanal acabaria convertint-se en Mal Gusto, una de les obres més emblemàtiques del cinema gore dels anys 80 i porta d'entrada internacional del director neozelandès. Jackson escrivia, dirigia, produïa, maquillava, muntava i fins i tot interpretava diversos personatges dins del film. El rodatge es va allargar durant gairebé 4 anys perquè els participants treballaven gratuïtament i només podien filmar durant els dies lliures. La pel·lícula narrava una invasió extraterrestre grotesca i ultraviolenta, marcada per l'humor absurd, unes mutilacions exagerades i una estètica deliberadament excessiva. El govern neozelandès va acabar aportant suport financer per completar el projecte quan va adonar-se del potencial internacional de la producció. Quan el film es va estrenar al Festival de Cannes de 1987, Peter Jackson es va convertir en una figura de culte dins els circuits alternatius. Després, el director va aprofundir encara més en el terreny de la provocació amb El delirante mundo de los Feebles, inspirada parcialment en l'univers de Jim Henson, però invertint-ne completament la innocència. Jackson construïa una sàtira ferotge sobre l'espectacle i la degradació mediàtica.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant la producció del Delirante Mundo de los Feebles, Jackson va consolidar una relació creativa decisiva amb Frank Walsh, guionista, productora i futura parella sentimental de Peter. Walsh va començar col·laborant en els guions i el desenvolupament narratiu dels projectes, però amb el temps va acabar convertint-se en una de les arquitectes fonamentals de tota l'obra posterior de Jackson. L'any 1992 va arribar a un punt clau de la trajectòria del cineasta amb Clínicament morta, considerada encara avui en dia una de les pel·lícules gore més extremes i inventives mai rodades. La recepció internacional del film va consolidar definitivament el director dins del circuit de cinema fantàstic de culte. Figures com Sam Raimi i George Andrew Romero mostraven admiració pública pel treball del neozelandès, mentre la crítica començava a percebre que darrere l'excés gore existia un cineasta d'enorme talent tècnic i narratiu. Paral·lelament, Jackson va desenvolupar un profund interès pels efectes visuals i les tecnologies cinematogràfiques i, juntament amb col·laboradors locals, va construir les bases del que posteriorment seria Weta Workshop i Weta Digital, empreses fonamentals pel desenvolupament de la indústria audiovisual neozelandesa.

L'any 1994 va representar una autèntica metamorfosi artística pel cineasta. El director va sorprendre la crítica internacional en Criatures Celestiales, una obra dramàtica i psicològica basada en un cas real ocorregut a Nova Zelanda durant els anys 50. La pel·lícula reconstruïa la relació obsessiva entre les adolescents Pauline Parker i Juliet Hulme, responsables de l'assassinat de la mare de Pauline l'any 1954. Jackson va escriure el guió conjuntament amb Frank Walsh, abandonant l'humor grotesc dels seus films anteriors i apostant per una combinació més sofisticada de drama psicològic, fantasia visual i reconstrucció històrica. El càsting va ser determinant. Jackson va escollir dues actrius pràcticament desconegudes. Kate Winslet interpretava Juliet Hulme i Melanie Lynskey donava vida a Pauline Parker. Per a Winslet, en aquell moment pràcticament desconeguda, el film va significar el començament d'una carrera internacional extraordinària. Criatures Celestiales destacava també per la manera com Jackson integrava fantasia i realitat, incorporant efectes visuals creats per l'equip de Weta Workshop. Aquest llenguatge visual anticipava el que el director utilitzaria posteriorment al Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell.

L'any 1996 va dirigir Agárreme esos fantasmas sota la direcció de Robert Zemeckis i protagonitzada per Michael J. Fox. La pel·lícula, tot i obtenir uns resultats moderats als Estats Units, va convertir-se en una prova tècnica decisiva per al futur desenvolupament de Weta Digital. Mentrestant, la seva relació professional i sentimental amb Frank Walsh es consolidava plenament. Walsh no només participava en l'escriptura dels guions, sinó també en les decisions creatives, estructures narratives i desenvolupament dels personatges. La seva influència resultaria essencial a la següent etapa del cineasta. A finals dels 90, Jackson va iniciar el projecte que acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani, l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, l'obra monumental de J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 i 1955. La idea d'adaptar Tolkien havia circulat des de dècades per Hollywood, però molts estudis consideraven la novel·la pràcticament impossible de traslladar al cinema. Jackson, però, veia el projecte com la culminació natural de totes les seves experiències prèvies. El realitzador va treballar estretament amb Frank Walsh i posteriorment amb la guionista Philippa Boyens, que es va incorporar a l'equip com a especialista en l'univers literari de Tolkien, formant un dels equips de guionistes més influents del cinema contemporani.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Inicialment, Miramax volia condensar tota la història en una o dues pel·lícules, una proposta que Jackson considerava incompatible amb l'ambició narrativa del material original. Després de llargues negociacions, el projecte va passar a mans de New Line Cinema, que va prendre una decisió revolucionària per l'època: rodar simultàniament les tres pel·lícules amb un pressupost gegantí i amb una gran planificació. D'aquesta forma neix la trilogia formada per El Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. El rodatge, desenvolupat principalment a Nova Zelanda entre 1999 i el 2000, es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la història del cinema. Jackson coordinava simultàniament centenars de localitzacions, milers d'extres i enormes equips tècnics. La direcció artística i els efectes van quedar en mans de Weta Workshop, dirigida per Richard Taylor, mentre que Weta Digital desenvolupava innovacions revolucionàries en animació per ordinador. Un dels grans avenços tecnològics va ser la creació de Gollum, interpretat per Andy Serkis. Mitjançant captura de moviment digital, el personatge es va convertir en una fita absoluta dels efectes visuals, modificant sempre la relació entre interpretació actoral i animació digital.

El repartiment reunia actors consolidats i nous talents: Ian McKellen com Gandalf, Elijah Wood com Frodo, Viggo Mortensen com Aragorn, Liv Tyler, Cate Blanchett, Sean Astin i Christopher Lee, entre molts altres. La música va ser composta per Howard Shore, que va desenvolupar una monumental arquitectura musical basada en leitmotivs i estructures temàtiques inspirades parcialment en l'òpera wagneriana. La col·laboració entre compositor i director va resultar essencial per la cohesió emocional de la trilogia. Quan La Germandat de l'Anell es va estrenar l'any 2001, la resposta, tant per la crítica com pel públic, coincidien a considerar que Jackson havia aconseguit una rara combinació entre espectacularitat industrial i sensibilitat narrativa. Les següents entregues van consolidar encara més aquest fenomen global. El punt culminant va arribar amb El retorn del rei, que va obtenir 11 premis Oscar, igualant el rècord històric de Titanic i Ben-Hur. Jackson va obtenir personalment l'Oscar a millor director, va compartir el de millor guió adaptat amb Frank Walsh i Philippa Boyens i el de millor pel·lícula com a productor. El cineasta havia passat en poc més d'una dècada de ser un director gore a un arquitecte de la fantasia cinematogràfica moderna.

Malgrat el prestigi adquirit després de l'estrena de la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va decidir immediatament recuperar un vell projecte personal, la nova versió de King Kong, la pel·lícula que havia despertat la seva vocació cinematogràfica durant la infantesa. Produïda per Universal Pictures, King Kong es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la dècada. El director va reunir un repartiment encapçalat per Naomi Watts, Adrien Brody i Jack Black. Andy Serkis, després de l'impacte de Gollum, va assumir novament la interpretació mitjançant captura de moviment del goril·la gegant. La cinta va mobilitzar enormes recursos tècnics de Weta Digital i Weta Workshop, que continuaven expandint les seves capacitats tecnològiques des de Wellington. King Kong va ser un gran èxit comercial i crític. La pel·lícula va guanyar 3 premis Oscar tècnics, concretament el de millor so, efectes sonors i efectes visuals, d'un total de 4 candidatures. Paral·lelament, el director consolidava la seva faceta com a productor, impulsant projectes de nous cineastes i contribuint al desenvolupament de la indústria del seu país. Durant aquesta etapa també va desenvolupar una estreta relació professional amb Steven Spielberg, sent tots dos els productors executius de les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, a partir dels personatges creats per Hergé.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: La següent gran aventura cinematogràfica de Jackson acabaria sent també una de les més complexes i esgotadores de la seva carrera. El retorn a l'univers de Tolkien amb l'adaptació del Hobbit. Inicialment, el projecte havia de ser dirigit per Guillermo del Toro, però problemes financers i retards van obligar-lo a abandonar el projecte, moment en què Jackson va assumir personalment la direcció de la nova trilogia. Aquella decisió va comportar una etapa creativament intensa i físicament extenuant per al cineasta neozelandès. La trilogia resultant, El Hobbit, Un viatge inesperat, La desolació de Smaug i La batalla dels cinc exèrcits, va plegar novament a gran part de l'equip tècnic i artístic de la trilogia anterior de Tolkien. Acabada aquesta etapa, el realitzador va reduir notablement la seva activitat, centrant la seva carrera cap a projectes més vinculats a la recuperació històrica i a treballs documentals. El Festival de Cannes ha reconegut aquest 2026 la trajectòria de Peter Jackson amb la Palma d'Or d'Honor, una distinció reservada a figures que han deixat una empremta decisiva a la història del cinema. El guardó va ser lliurat durant la cerimònia inaugural del certamen. El director va definir la Palma d'Or d'Honor com un dels privilegis més grans de la seva carrera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Oh.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics, sóc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències del Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Gid Evan és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i aur americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. Fuddle Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo ha triat aquesta cançó, I Got You.

Heart by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes a La Intersecció, un dia més aquí a Ràdio Montornès, on ens trobem per fer confluir la informació, la divulgació i l'entreteniment fins a les 6 en punt de la tarda. Espero que us quedeu, avui portem un programa ben divertit com tots els divendres i també amb informació, clar que sí. Espero que ens escolteu, ja sigui des de la ràdio analògica, les zones, el 91.2 de l'FM, o bé sou una miqueta més moderns, aneu al mòbil, amb l'ordinador, escoltar-nos a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès o bé amb la tele. També podeu sintonitzar, buscar el canal de Ràdio Montornès i escoltar-nos fins les 6 en punt de la tarda. Com sempre, m'acompanyada per tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Ja de divendres, eh?
2: Per fi divendres.
1: Per fi de divendres. Per cert, ahir sí que et vas mullar una miqueta, no? Al sortir, o què?
2: Sí, sí que em vaig mullar una miqueta, sí.
1: A mi s'ha barretat el cotxe.
2: Sí, també és cert, a mi també, sí, sí, sí.
1: Quina alegria, feia bastantes setmanes que no estava tan net, tu.
2: Bueno, perquè hi havia plogut una mica de fang i pols
1: sí,
2: i tot
1: plegat. Sí, s'havia embrutat a principis de setmana sí, i ara sí. Ja ha quedat net, net.
2: Sí que em vaig mullar una miqueta, sí.
1: Bueno, que com es presenta el cap de setmana?
2: Doncs bé, no sé, una mica improvisarem, a veure també el temps, a veure com es comporta i en funció d'això, doncs ja
1: veurem. Sí, perquè
2: ja
1: fa més fresqueta, eh?
2: Sí, que no sé si encara hi haurà amenaça de pluja o no, no? Hi ha uns núvols així una mica lletjos.
1: Sí, en teoria ja no plourà, però sí. Bueno, potser no fa tant com per anar-nos a la platja com altres caps de setmana. Sí. Potser hem de buscar altres plans, que sent a la muntanyeta, no fer
2: sí.
1: Un passeig...
2: O al cinema, no sé.
1: Clar, qualsevol cosa.
2: A veure què ens proposa el José Lluís, després. I a més, tinc un adolescent que torna de viatge de fi de curs, eh?
1: Ui, doncs pues llavors voldrà dormir segur, eh?
2: Marmota, cap de setmana de marmota.
1: Segur, segur. Jo tinc molt plans socials de veure la gent amb amics, amb amigues, a quedar, de menjar, i com que em ve molt de gust, també així, un cap de setmana, d'anar bé de pensar, ni de què cuinar, ni de què fer, i si no, doncs mira, de retrobar-se, passar una molt bona estona, celebrar aniversaris, celebrar... A més, tenim un grup d'amics que ara és tot com quedar amb bebès, és tot... No sé si hi ha gairebé més bebès que persones adultes. Així que...
2: Bueno, clar, és que ja tens aquesta edat...
1: No, estem entrant ja, en aquesta sí, època, sí. Bueno, la meva generació, em surten molts memes així a xarxes socials, no sé si la resta de la generació millennial opina igual, no, però és que la generació anterior i la generació Z, que és més jove que nosaltres...
2: Sí...
1: Ja ha tingut bebès, no? I la generació millennials estem aquí com un poc... Pues bueno, pues no sé, a veure què passa amb la vida. Potser preferim veure Doraemon tota la tarda, saps?
2: Bueno, és que tu ja saps que jo això de fer cas a les xarxes socials no sóc gaire...
1: Clar. No, bueno, l'algoritme al final, per això dic.
2: I que cadascú faci el que hagi de fer.
1: Sí,
2: vull dir
1: totalment.
2: Que, i a més que això són coses prou serioses per deixar-se tonteries, que si un ha de ser pare ho ha de sentir i meditar i...
1: Home, per això, pues això em refereixo, que crec que hi ha aquesta generació com que, bueno, doncs potser no té tant, no sé, aquest
2: sí,
1: sentiment, no? O que,
2: sí,
1: o que li arriba més tard, que és el típic qui no ha escoltat de no, no tinguis fills tan jove, gaudeix de la vida, que no
2: bueno,
1: sé què, que no
2: que això ja és una cosa més personal de cadascú,
1: sí,
2: no?
1: Aquí és un meló molt gran, que podríem estar parlant l'horeta
2: sí,
1: sencera.
2: Sí,
1: i avui
2: sí.
1: És divendres, no és ganes de pensar
2: sí.
1: ni
2: de coses massa serioses,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ja. Anem a deixar-ho en això, que anem a menjar i a passar-ho bé aquest cap de setmana a celebrar-ho i a veure els amics i amigues, clar que sí. Bueno, doncs, no sé vosaltres quins plans teniu, espero que sigui també passar-ho molt bé, descansar, desconnectar, continuant escoltant la ràdio. A veure que arribi el cap de setmana, es queda aquesta tarda de divendres per endavant i comencem nosaltres amb La Intersecció. Avui començarem parlant de la sessió plenària que va tenir lloc ahir, la sessió ordinària del mes de juny, que tot i que semblava així una sessió que seria més lleugera, més curteta, al final va ser bastant densa, però avui es portarem a unes quatre pinzellades d'aquells acords que van tirar endavant i com sempre fent ja en els propers dies entrarem més en detall i podrem escoltar algunes de les intervencions dels regidors i les regidores. Avui farem una posada al dia per saber el més important aquells acords que van sorgir de la sessió d'ahir. Però també parlarem d'un altre tema d'actualitat, i és que el mercat de Montornès Centre, el mercat municipal, ha canviat d'ubicació a partir d'avui, d'aquesta setmana, per unes obres que estan previstes que comenci aquest mes de juny. Llavors ja no s'han posat al carrer de Palau d'Ametlla, han deixat com més al centre del poble i han anat cap a la plaça de Pau Picasso, on ja hi havia parades de no alimentació. D'aquesta manera, l'alimentació i la no alimentació es troba plegada a la plaça de Pau Picasso. Jo he anat aquest matí a veure quin ambient hi havia i, per cert, deixeu-me que us digui que estava ple, i he pogut parlar amb alguns dels paradistes a veure què els semblava aquesta nova ubicació, i avui en parlarem aquí a la intersecció. També hem convidat a la tècnica d'educació a la Marca Bernardez perquè ens presenti la proposta de l'espai de debat educatiu que podrem veure, podrem gaudir, sobretot les famílies, diumenge al matí. Es diu Quin Percal? I serà tant a fora com a dins del Teatre Margarida Xirgo. Aquesta és l'activitat que proposen com a cloenda del curs. Cada curs fan al final doncs, un joc o alguna activitat, i en aquest cas és aquest diumenge 7 de juny amb Quin Percal. Avui la tècnica d'educació ens ho explicarà més detalladament. I després també tindrem temps per fer una ullada a les estrenes del cinema i les plataformes digitals. Cap per cert, a partir de dilluns tenim la festa del cine, que podem anar una miqueta més baratet al cinema.

Comencem amb que aquesta setmana s'ha obert el primer termini d'inscripcions per les activitats als casals de la gent gran de Montornès, que començaran a partir de l'octubre. Per la propera temporada es posen a disposició un total de 840 places de tallers de diverses disciplines, com la gimnàstica adaptada, el ioga, els balls en línia, les sevillanes, la informàtica, el català, l'activitat entrenament i també manualitats. Per tal de poder realitzar la inscripció, cal tenir el carnet de la gent gran en vigor. En cas de no tenir-lo, es pot tramitar a les oficines de d'atenció ciutadana i les inscripcions es podran fer a partir de dilluns i dimarts al casal de la gent gran centre, els dimecres i divendres al casal de la gent gran nord i el dijous al casal de cultura. En cas que hi hagi més persones inscrites que places disponibles, es farà un sorteig. La llista de places atorgades es farà pública al setembre i s'obrirà un nou període d'inscripció. Dijous vinent a 2:15 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Sputnik. Es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i Coca-Cola. La iniciativa s'adreça a dones entre 18 i 67 anys, residents de l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament per desenvolupar el seu propi projecte professional. Els 4 millors rebran un capital de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris, un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia en directe, mentories grupals i acompanyament individual per definir un pla de negoci o de creixement, i l'altre itinerari és flexible i pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. Ofereix acompanyament també i 18 hores de formació transversal que en aquest cas es podran fer al propi ritme. Les persones interessades en el projecte poden enviar un correu a impresa@montornès.cat o bé trucar al 93 566 7004. Aquest cap de setmana se celebrarà el Corpus a Montornès. L'elaboració de les catifes serà demà. A les 4, les persones que vulguin participar es trobaran a Cal Espasell per recollir la sal i els materials. Ja a les 5 es començaran a fer els dibuixos al carrer Major. A les 10 de la nit es durà a terme una xocolatada. Es demana una aportació d'un euro per cobrir les despeses de sal i les flors. I ja diumenge es farà la celebració del Corpus amb una missa a les 7 de la tarda i una processó a les 8. Podeu demanar més informació sobre l'activitat als comerços Estètica Alicia, Perruqueria Marga Orellana i al despatx parroquial. I amb l'última cosa, amb l'XNU de Cadesca, diumenge és el darrer dia per apuntar-se als cursos de natació intensius del complex esportiu municipal Les Vernedes. N'hi ha per a infants de 3 a 5 anys i de 6 a 10, i també per a persones adultes. Els cursets es duran a terme de dilluns a dijous, entre el 29 de juny i el 30 de juliol. Les inscripcions es poden formalitzar fins diumenge al web femlesvernedes.cat/intensius. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Ahir a la tarda es va celebrar la sessió plenària del mes de juny i avui, com fem habitualment, repassarem els punts que van tirar endavant i a partir de la setmana vinent entrarem més en detall en alguns d'ells. Comencem amb l'aprovació de dues modificacions pressupostàries. La primera, de gairebé 108.000 euros, es destinarà a diverses partides per fer front a factures de proveïdors. La segona modificació ha estat de prop de 48.000 euros, que es destinaran a una partida per reformar i millorar equipaments municipals. Totes dues modificacions es faran amb diners provinents de romanent de tresoreria. El medi ambient va ser un dels temes principals de la sessió d'ahir. D'una banda, es va aprovar per unanimitat l'adhesió de Montornès a la declaració del Prat de Llobregat per la descarbonització i l'electrificació dels equipaments i de serveis municipals. Això es tradueix en accions com la substitució progressiva de calderes fòssils per bombes de calor i energia fotovoltaica i també la planificació d'infraestructures energèticament netes i sostenibles, entre altres accions. D'altra banda, durant la sessió es va donar llum verda a una moció que defensa un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. A la moció es declara el desacord de l'Ajuntament amb un nou decret llei dictat per la Generalitat que impediria noves licitacions. A més, el municipi reclama una nova línia de bus express

0: que vagi des de la Roca a Barcelona, passant per Vilanova, Montornès, Martorelles, Sant Fos de Campsentelles, Mollet i la Llagosta. Aquesta moció va ser presentada per Montornès en Comú, amb aportacions d'altres grups, i s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals, tret del PSC, que es va abstenir. Finalment, els regidors i regidores han prorrogat el conveni amb el Consorci Besòs Tordera sobre el manteniment del clavegram d'aquest any. L'import per la pròrroga d'enguany és de més de 116.600 euros. Deixem aquí per avui el ple, però en els propers dies tornarem a parlar-ne i escoltarem algunes de les intervencions dels regidors i regidores. Mentrestant, si voleu ampliar la informació, recordeu que tenim penjada la sessió al canal del YouTube de l'Ajuntament i en breu també al portal d'Audiovideo Acta.
1: La intersecció en territori nocturn.
0: Avui les parades d'alimentació del Mercat Municipal de Montornès Centre s'han instal·lat a la plaça de Pau Picasso, on ja es trobaven les de productes no alimentaris, com roba, calçat i estris de la llar. El trasllat ve motivat per les obres de millora urbana que començaran, previsiblement, aquest mes de juny. Les actuacions de reurbanització tindran lloc a la plaça de la Font i als carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer. Nosaltres ens hem apropat aquest matí a la plaça de Pau Picasso i hem pogut parlar amb alguns dels paradistes, com l'Arnau, que ven fruita. Ell ha opinat que està millor ara perquè així no hi ha cap afectació al trànsit.
2: Per mi és millor, vull dir, aquí almenys estem tot el mercat junts, sembla un mercat, no dos, com hi ve fins ara. Ara tot és un mercat, hi ha més ambient de gent, a veure com va. Més gent ja. Venta, doncs clar, la gent s'ha d'acostumar, però més gent ja, es veu més moviment de gent que altres dies. Aquí estem molt tranquils, aquí no molestem a ningú, no hi ha problemes dels cotxes al matí, vull dir, aquí realment és més tranquil tot, més fàcil.
0: En Jesús té una parada de roba i complements. Ell també s'ha mostrat content amb el canvi i ha dit que es veia més gent.
3: Bien, muy bien, la verdad es que la gente muy contenta, nosotros también, y yo pienso que sí, que va para mejor. Parece ser que viene más personal. Al estar todo más ubicado, la fruta y tal, pues muy bien, perfecto.
0: La Rosario és una de les veïnes que avui ha passat per la plaça. Tot i que no ha comprat, ha declarat que li agrada el canvi.
4: Sí, sí, me parece bien, porque lo pillé aquí mal a mano, más cerquita. Si tienes que ir aquí y luego vas a comprar la fruta, lo pillé mal a mano, claro. Iba ahí, pero como no me traí el carro y me duele, mira, voy con una muletilla y todo, y no, pues no me ha alargado, pero ya iré más. Cuando venga otro día me traeré el carro y iré.
0: Recordem que el trasllat de parades es deu a les obres de reurbanització que estan previstes que comencin aquest mes a la plaça de la Font i als carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer.

0: I ara continuem parlant de Madonna. De seguida anirem amb la primera convidada de la tarda, la tècnica d'educació, la Marga Bernàrdez. Però abans volia parlar d'una altra notícia, perquè avui Madonna no és només notícia per haver tret una cançó nova, sinó per la manera en la que l'ha presentat. No sé si has vist avui alguna coseta,
1: no,
0: Sergi.
1: No m'entrarà res, Mireia.
0: No, no sé vosaltres. Doncs bé, a Times Square, allà a Nova York, s'ha vist un munt d'imatges de Madonna presentant aquesta cançó en nou videoclip, i ha sigut la manera de fer aquest anunci, de donar-se a conèixer i dir que jo encara estic aquí i que porto un nou treball. De moment no tenim el disc, però tenim nova cançó, i així a lo grande com fa ella les coses. Es diu Love Sensation.

0: Ara anem cap a l'acte comunitari que prepara el grup de l'Espai de Debat Educatiu, que amb cada final de curs ens proposen un acte, una activitat, per veure tot allò que n'està treballant i compartir les seves conclusions amb tot el poble de Montornès. Per parlar d'aquesta proposta tenim amb nosaltres a la tècnica d'educació, la Marga Bernàrdez. Molt bona tarda, Marga.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns una miqueta què podrem veure aquest diumenge al Teatre Margarida Xirgo.
1: Doncs mira, sí, es tracta de l'acte final de curs, diguéssim, de l'Espai de Debat Educatiu, amb el qual portem 2 anys reflexionant sobre l'educació en i per al conflicte, amb l'acompanyament de Nus Cooperativa, que és una cooperativa especialitzada en aquesta temàtica i sobretot en el treball a partir del teatre. Llavors, ha sigut un treball molt interessant que hem fet doncs, amb les famílies i professionals que hi han participat, hem après molt, i ara el que volem aquest diumenge és una mica explicar-ho, transmetre-ho a la resta de famílies, de persones del poble que no han pogut venir a les sessions, però que, bueno, això que ens interessa molt, doncs, fer-les partícips i compartir tots aquests aprenentatges.
0: Mm-hmm, clar, déu-n'hi-do, 2 cursos, però bueno, el tema ho valia, no? Era l'educació en el conflicte.
1: Sí, de fet, vam acabar el curs passat i havíem, en principi, de canviar de tema, però la mateixa gent del grup van demanar poder continuar perquè s'havia quedat curt i per això hem continuat un curs més. I el que volem aquest diumenge és compartir-ho, però d'una forma lúdica, és a dir, no és una jornada feixuga amb xerrades ni ningú que ens vindrà a explicar res, sinó que el que hem preparat són jocs, són dinàmiques, moltes de les quals les hem fet nosaltres en l'ERE durant els divendres que ens hem trobat i que doncs, ara les obrim això al públic. No? Hi haurà, per exemple, espais de teatre fòrum, es farà teatre fòrum amb Nus Cooperativa, sí. No? Doncs que elles són especialistes en això, no? A partir de situacions quotidianes en què ens podem trobar amb diferents conflictes, es tracta de fer com una petita representació, no? Que la fan doncs, des d'aquesta cooperativa, llavors s'estableix com un diàleg amb el públic per reflexionar sobre allò que ha passat, no? Sobre aquella escena, i d'aquesta manera doncs, n'anem aprenent. I a banda d'això, doncs, ja et dic, altres dinàmiques que han preparat la pròpia gent, hi haurà també espais per infants, no? A partir de 3 anys, amb els infants també el conflicte serà com el fil conductor. Diguem que el conflicte i el teatre seran com el fil conductor d'aquesta matinal, diguéssim, de diumenge. Sí. I els infants, això, doncs, també tindran diferents racons que estaran dinamitzats per l'equip d'infància i per les professores de teatre de l'aula de teatre. Seran elles les encarregades. Llavors, diguem que hi haurà activitat com per tota la família, que serà això, lúdica distesa, però alhora reflexiva i d'aprenentatge, i esperem que sigui d'interès. També la idea és que qui participi, hi hauran per als adults, diguéssim, hi hauran 3 espais, 3 racons, amb aquestes dinàmiques que dèiem. Llavors, qui passi pels 3 racons, així a l'estil gincama una mica, doncs tindrà un obsequi final, sí, com a una mica premi, diguéssim.
0: Així ens piquem una mica, no? Vinga, va, anem a fer-ho tot.
1: Per haver participat, exactament. Sí.
0: Que guai, clar, la idea, que potser aquestes reflexions, no? Clar, vosaltres he parlat sempre amb persones adultes, però ara heu trobat també la manera, potser, de traslladar això als més petits i petites, també.
1: Exacte, sí, diguem que el públic amb qui ens adrecem a la jornada és el públic familiar, no? Sobretot els adults, però ens interessa també doncs, poder-ho treballar amb els infants i que la família puguin venir junts, no? Llavors hem pensat activitats pels grans i activitats pels infants també, però que tingui sentit, que no serà només un espai de joc perquè els pares puguin fer i de mentre els infants estiguin entretinguts, sinó que bueno, a l'hora que juguen doncs, també els fem partícips de tota aquesta reflexió sobre el conflicte, que a més he de dir que sovint els infants en saben més que els adults.
0: Potser li donem massa voltes a les coses.
1: Sí, a vegades sí, ells també ho resolen a vegades de forma doncs, més espontània, però també està bé fer explícit de quines formes ho fan, quines emocions es posen en joc. La idea és també veure com mirem el conflicte, si el mirem com a oportunitat o com a problema, no? Des del EDE, des de l'Espai de Debat Educatiu, hem treballat molt des de la visió de l'oportunitat d'aprenentatge que ens dona el conflicte i d'entendre que al final el conflicte forma part de la vida, és a dir, no el podem evitar, no podem fer que no passi, no? Ni haurà de conflicte sempre, en la mesura que som persones que ens relacionem, que tenim interès interessos diferents, que ocupem també posicions de poder diferents, no? També hem après molt això, com darrere el conflicte hi ha unes relacions de poder, no? Que són diferents també en cada context, no? Per tant, també té molt a veure això amb el context, no sempre es dona de la mateixa manera, no? I una mica tot això és el que, bueno, el que podrem veure, diguéssim, aquest diumenge.
0: Genial. Ens hem d'inscriure, Marga?
1: Demanem inscripció per un tema més organitzatiu, logístic, que ens ajuda, diguéssim, però si algú no ha pogut fer la inscripció i vol improvisar i a última hora venir, estarà obert a tothom.
0: Genial. Doncs el Teatre Margarida Xirgo diumenge a partir de 11:15 i durant tot el matí tindrem aquestes activitats. Marga, ara que acabem el curs, ja és el segon curs, que com deies tracteu aquest tema, quina seria la teva valoració? Com ha anat aquests mesos de trobades?
1: La veritat és que molt bé, ha sigut això, molt enriquidor. La cooperativa, Nus Cooperativa, ens ha acompanyat molt bé, ha sigut molt distès, el fet d'utilitzar el teatre i dinàmiques així més vivencials ha agradat molt. Sempre ens queda curt, sempre ens agradaria més, però bueno, ha sigut molt enriquidor. I el que sí que hi ha un grup com estable que sol venir, però és veritat que costa doncs, que pugui venir més gent, no? Que el grup hi hagi diversitat de famílies, diversitat de professionals, costa, i ho entenem, no? Que venir un cop al mes, que un divendres al mes és difícil, i això, i una mica el repte que tenim és aquest, és poder ampliar públic, diguéssim, que pugui venir més gent a l'EDE. Però la gent que ve, diguéssim, n'està molt satisfeta.
0: I ara ja de cara al curs vinent, ja heu fet pluja d'idees de temes?
1: Mira, encara no. Ens esperarem després de la jornada de diumenge perquè ha portat molta feina i la gent està molt implicada. Llavors, un cop passi, ja quedarem, valorarem i mirarem a veure la continuïtat de cara al curs vinent.
0: Perfecte. Bé, doncs si hi ha alguna família que ens estigui escoltant que sàpiga que té aquí una oportunitat per aprendre, per compartir experiències, és un cop al mes, al final tampoc és cada setmana, no? Que segurament al final es pot trobar com aquesta estoneta. Marga, si algú que digui, doncs mira, sí, vull provar, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
1: Doncs a Educació, que poden trucar a l'Ajuntament, al Departament d'Educació, o escriure'ns també a educació@montornès.cat, perdó. Doncs això, via telefònica o via correu electrònic, i els facilitem la informació i ens donen les dades i els convoquem pel curs vinent.
0: Perfecte. A més, que després es fan coses molt xules, no?, i que queden, perquè es va fer també una aplicació mòbil.
1: Exacte, cada curs acabem amb algun producte o activitat, sí, que pot ser molt divers. Ara aquest curs és aquesta jornada, el curs passat també va ser una activitat a la plaça, però altres anys ha sigut coses materials, no? Des de l'aplicació, a les ulleres lila, l'any que vam fer coeducació, que vam fer aquella campanya de canviem la mirada, hem fet també algun any algun element a l'espai públic, un 3 en ratlla que vam fer sobre els límits. Un altre any era un joc per posar la nevera sobre el tema de l'autonomia, així mimants, diguéssim, un joc per la família, eh? Bueno, sí, hem fet com coses molt diferents.
0: Sí, sí, surten idees en aquest grup molt creatiu.
1: Sí. Exacte, sí.
0: De moment,
1: doncs, animar tothom a venir diumenge, que treguin el cap i vegin, no vol dir que s'hagin d'estar 3 hores, és a dir, és de 10:30 a 1:30, però no vol dir que duri tot 3 hores, vull dir, amb una estoneta, doncs ja, bueno, poden quedar si volen 3 hores, però que venir amb una estoneta ja ho tindran fet i això, pensem que pot ser divertit i alhora enriquidor.
0: Clar que sí, passa una estoneta en família. Sí. Doncs Marga Bernadez, Tècnica d'Educació, moltes gràcies per haver-nos atès avui i ens veiem diumenge.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Doncs continuem nosaltres amb altres temes i de seguida anirem amb el nostre company, amb el José Luis Cano, a parlar de cinema, d'estrenes i de continguts que podrem veure a les plataformes digitals també. I per cert, una de les estrenes que està sent bastant esperada en el món del cinema és la nova pel·lícula de Toy Story, que ja seria la número 5. Tu ets fan d'aquesta saga o què, Sergi?
2: No la vaig viure molt, però bueno, sé que és...
0: Jo crec que em vaig quedar a la 3,
2: que
0: així.
2: Que va tenir molt de ressò, sí, evidentment.
0: Sí, doncs bueno, ara estan sortint algunes de les cançons i ja vam parlar també, no?, de personatges, de veus que sortirien com la de Bad Bunny i així. Doncs Taylor Swift posa veu a una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula, l'hem conegut avui mateix i es diu I Knew It, I Need You.

I si us agrada la ratafia, que sapigueu que tenim una fira dedicada a aquesta beguda típica catalana a Centelles. Un espai pensat per als amants de la ratafia i per a aquells que encara no la coneixen i tinguin ganes d'aprendre. Els visitants hi podran trobar tres vessants destacades. La comercial, que inclou l'espai firal, on es trobaran parades de ratafia de diferents productors catalans. La vessant més gastronòmica, amb una gran varietat de jornades i xerrades, com ara un taller d'olors per reconèixer les diverses plantes aromàtiques o el taller de com realitzar una ratafia a casa. I també la vessant més lúdica, amb moltes activitats complementàries destinades a tots els públics. L'acte més rellevant d'aquesta fira és el clàssic concurs de ratafia de Centelles, enfocat a qualsevol persona que vulgui presentar la seva pròpia ratafia casolana elaborada amb mètodes artesanals. I ara anem a Pacs del Penedès, que mireu que si estem descobrint aquí pobles totes les setmanes a Montornès, aquí a la intersecció. Allà, a Pacs del Penedès celebren demà el Tastapacs, una jornada que convida a descobrir la riquesa vitivinícola de la zona a través de la participació de 6 cellers del municipi, que oferiran una selecció dels seus millors vins i escumosos. L'oferta enològica estarà marinada amb propostes gastronòmiques de càtering l'autèntic i el celler dels Pacs, tot acompanyat per l'ambientació musical en directe del grup de jazz Copes. L'esdeveniment disposa d'un tiquet combinat que inclou 3 degustacions de vi, cava, ou i espumós, 3 tapes gastronòmiques i la copa commemorativa d'aquesta fira. Si la compreu abans per internet, seran 15 euros i allà mateix 20.

0: I acabem amb una proposta medieval perquè l'Ajuntament de Castellet i la Gornal torna a celebrar la seva fira Castellet Medieval aquest cap de setmana. Els carrers del nucli acolliran cercaviles musicals, actuacions, espectacles familiars, tallers i demostracions d'oficis antics treballats en directe, una gran també per a varietat de parades d'artesania, tavernes amb aromes irresistibles i espectacles que prometen captivar a públic de totes les edats. Ens prometen que hi haurà màgia a cada racó.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs nosaltres arribem fins avui la setmana de la Intersecció. Això sí, tindrem a les 10 al Territori Nocturn, que podreu escoltar com sempre aquí mateix a Ràdio Montornès, fins gairebé les 11. Amb tot el que hem parlat avui de cinema, de l'agenda, hem parlat de l'acte de Quim Percal, de l'espai de debat educatiu que tindrà lloc el diumenge. Hem parlat del ple també, hem repassat els acords i de la nova ubicació del mercat municipal del centre. Dilluns tornarem per saber com ha anat aquesta activitat de l'EDE, amb repàs d'esports, nova batalla musical i tot el que heu de saber per començar la nova setmana aquí a Montornès. Que vagi molt bé el divendres, molt bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Fins dilluns, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetis tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable i reduir l'estrès, que en el 57% dels casos provoca insomni. Es pot provar d'introduir petites pauses al dia a dia per llegir, fer una migdiada curta, meditar, prendre el sol amb un cafè una infusió de 10-15 minuts o qualsevol activitat que aporti sensació de benestar. També es poden realitzar exercicis de relaxació per reduir els estats ansiosos generalitzats, relaxar la tensió muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir, per millorar i assegurar un bon descans.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, La Gats de l'Adre.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epi Volès del 1815 de Theodore Baduin i Louis Charles Caguigné. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro a la Scala de Milà, mentre que a Catalunya hi arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al Teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix llibretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epi Volès, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet van ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de La Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem els esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, la mandarineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gazzaladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici de l'acte segon, delegats a l'adre de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneto són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen però que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que els darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Estàs escoltant
10: Ràdio Montornès 91.2

0: la gente diga que cru... Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, què tal, com esteu? Salutacions cordials, benvinguts i benvingudes. Ja estem aquí de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui, avui és divendres, uau! Oi, Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria.
1: Doncs aquí estem encantats de tenir ja a tocar el cap de setmana, tot i que el pronòstic és de pluja.
2: Bueno, no sé què dir-te, amb tot el que ha plogut. Jo crec que s'està escampant tot això. Sí, quina nit, sí.
1: Quina tarda nit. Va començar ahir a la tarda, que semblava que no, perquè deien a les 6 de la tarda, i a les 6 de la tarda no havia caigut res. A les 7 de la tarda, una mica més tard de les 7 de la tarda, va començar. I va començar suau, allò, com aquell que no quiere la cosa. I després, Déu-n'hi-do, va començar a ploure i tota la nit,
2: Doncs sí, va agafar intensitat i vam notar doncs, aquestes tempestes que estaven ja anunciades, o sigui, no era res nou.
1: Sí, sí, sí. Però sí que és veritat que semblava que serien més cap al nord-est, cap a dalt. Però van arribar aquí també.
2: A la nostra zona encara ha plogut una miqueta lleu. Adéu, Madalena, que ens ha vingut a veure aquest
1: gràcies.
2: Matí.
1: Gràcies, molt.
2: Madalena, gràcies, bon dia.
1: Que bonica
2: adéu.
1: És. Doncs la Madalena de l'Estanc, que ja està jubilada, sabeu, i jo me la trobo sovint pel poble i sempre parlem, i avui ha vingut a visitar-nos. Doncs una abraçada ben forta, que una
2: té
1: dona.
2: Té una entrevista,
1: Sí,
2: amb
1: sí.
2: Amb això que
1: la...
2: ens ha explicat que fa. És
1: sí,
2: molt
1: sí.
2: xulo aquesta activitat.
1: És aquesta
2: que
1: activitat
2: fa.
1: Que fa, haurem de parlar amb ella, la convidaré un altre dia, perquè avui venia de visita, si no, no tornarà més a la ràdio. M'ha dit, estàs a la ràdio? I li he dit sí. I no, dic, per què ho vols saber? Doncs no sabia jo, i al final la Madalena s'ha apropat, ens ha fet un petó, i a mi m'agrada molt que ens visiti, que abans la teníem aquí a prop, i anàvem nosaltres a visitar-la, i ara ve ella. I sí, és una gran organitzadora. Jo la veig molts diumenges o dissabtes a la tarda-nit a la parada de l'autobús amb una colla de dones del poble i matrimonis. I tots junts marxen cap a Barcelona, trien un seguit d'obres de teatre i de tant en tant, un cop al mes o així, marxen cap a Barcelona o cap a Granollers, és igual. La capital de la comarca també té una oferta important allà al teatre, i la veritat és que donen goig de veure-la, i res, avui volia saber com estava i he parlat amb ella i ens ha vingut a visitar. Sempre és molt detallista i ens ha portat uns dolços. Una abraçada ben forta a la nostra estimada Madalena. I res, Miquel, nosaltres ja estem aquí de divendres.
2: Doncs sí, de divendres ja, a punt de començar el cap de setmana, que hi ha ganes, no?
1: Moltes ganes, sobretot per descansar. Jo necessito el cap de setmana ja per descansar, tot i que ha estat una setmana molt boixa. Ja sabeu que he tingut allò, coses de casa, que de tant en tant s'ha espatllat la vitroceràmica, s'ha espatllat el rentavaixelles, tinc allà un poti-poti esperant que si el seguro, que si entra, que si no entra. De vegades no ens donem compte i tinc un electrodomèstic o dos, que ja he dit que se m'han espatllat dos, doncs que jo no era conscient del temps que tenien. I és possible que n'hi entri pel segur, perquè quan ja porten més de 10 anys, els segurs comencen a que no es fan càrrec. Doncs tinc una vitroceràmica, i vaig a dir la marca, perquè és, la fan a Zaragoza, i perquè surt molt bé, de fet, per a mostra un botó. Té 18 anys i se m'ha trencat el cristall que té la vitroceràmica. La inducció és inducció. Se m'ha trencat el cristall, però clar, com que té tants anys, ja aquest model no es fabrica, per tant no tinc recanvi, no? Llavors no sé què passarà, però m'hauré de comprar una altra vitroceràmica. Però és veritat que la marca aquesta, Balay, funciona molt bé, i també de vegades comprem coses que duren 3, 4, 5 anys al màxim, perquè tenen la obsolescència, i això ens porta de cap. Jo prefereixo doncs, que duri una mica més i que el servei tècnic sigui, doncs, excepcional, com és el servei tècnic de Balai i de Bosch, que el fa el Jordi Vidal, que era veí de Montornès i que es va casar i va marxar cap a la capital de la comarca, cap a Granollers, però que molts de nosaltres, els montornesencs i montornesenques, quan tenim espatllat aquests electrodomèstics, doncs truquem al Jordi Vidal i ell ve a casa seva, perquè Montornès és casa seva, i la veritat és que fa el seu treball molt bé. Per cert, el Jordi Vidal havia estat col·laborador de Les Mañanes als anys 80 i ens explicava com havíem de cuidar els electrodomèstics. Ara hi calgo nit, però abans no havia res de tot això. I clar, les mestresses i els mestressos havíem de cuidar els nostres electrodomèstics amb aquests tips que eren consells que ens donava el Jordi Vidal. Que lástima que no tengamos todo grabado, todo enregistrat, perquè ara podríem escoltar aquells consells dels anys 80, quan no hi havia res, eh? En fi, doncs aquí estem. Miquel ja ha explicat part de la meva vida. Després sortiré al carrer. Després sortiré al carrer i me diran: "Ala, se t'ha roto la vitro i també el rentrabaixelles?" Doncs sí, se m'ha estapallat. Sembla que es posen d'acord.
2: A vegades això està com programat, sí. Sembla sí, com una llei de Murphy.
1: Diuen, clar, però jo, que no era conscient de quants anys tenia la vitro o la inducció, jo pensava que tenia 10 i té 18. I clar, el rentabaixelles, jo calculo que està per aquí, más menos. Potser ja m'han dit que el rentabaixelles sí que té peça de recanvi, tot i que queden, em sembla que, ara no en recordo, crec que quedaven 16 peces i quan s'acabin aquestes 16 ja no n'hi ha més i es descataloga també, perquè vull dir que deu ser de l'edat de la inducció, més o menys. És veritat que aquests electrodomèstics de primera línia duren molt més temps i per tant doncs pots aprofitar. Per mi és un mal de cap això de cada 5 anys anar a comprar un rentabaixelles, una nevera, una rentadora, no sé, a mi la veritat és que no m'agrada massa això, però bueno.
2: És el que tenim.
1: Cadascú sap.
2: Sí, ja, aquests equips no duren el que duraven fa 20 anys enrere.
1: Clar, abans una nevera durava 20-30 anys, això és impensable ara, i molt menys que aquests electrodomèstics que t'explico, vull dir que, en fi. Re, Miquel, anem a repassar una mica, si de cas, tot allò, perquè tenim per aquí a la Mireia, que ahir va estar al ple, i ens porta una crònica del ple. Ple llarguet, després ens ho explicarà. Avui, divendres 6/6/2026, un capicua en tota regla, vull explicar que és 5, és 5. A on estic jo? A veure, que agafo el calendari. Estic com una llum, ja, avui, eh? Sí, és 5. Demà és 6. 5 del 6. Llavors, ni capicua ni res. Capicua demà. Mira, ja ho sabeu per demà. 5 del 6 del 2026. Doncs avui tenim el lliurament de premis del concurs de dibuix Inhala Vida. Concretament a les 2:30, a 2:15, al Cap de Montornès. A la trobada s'anunciarà el nom dels infants que han guanyat el concurs de dibuix, inclòs en els actes de la Setmana Sense Fum i Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el 31 de

El Centre Infantil Pintor Mir. Sabeu, perquè ahir us ho vaig explicar, ahir era el dia del Corpus Christi. Doncs aquest cap de setmana seran les catifes del Corpus Christi, si el temps ho permet. Dissabte a les 4 al carrer Major. Allà, doncs, tot preparat per les colorides catifes de Montornès. Seran de sal. Un any més, el terra del carrer Major quedarà cobert de dibuixos fets amb sals de colors. Serà el cap de setmana del 6 i 7 de juny amb el Corpus Christi. Això dona molta feina, perquè si les flors donen feina, tenyir la sal, posar-li color, colorejar la sal, dona molta feina, perquè això s'ha de fer molt temps abans. La elaboració de les catifes serà dissabte a les 6, dissabte dia 6 a les 16, a les 4 de la tarda, i totes les persones que vulguin participar es trobaran a Cal Espasell per recollir la sal i els materials. Ja que a les 5 de la tarda començaran a fer els dibuixos al carrer Major i les catifes seran 3x5 metres i contindran motius religiosos o ornamentals, vol dir flors, figures geomètriques o motius religiosos. Doncs, si voleu participar, cap a Cal Espasell a les 4 de la tarda, demà catifes que es treballaran durant la tarda i la nit. S'acaba el curs a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre i tenim els grups de teatre del centre que han programat un seguit de representacions per demostrar tot el que han après. Aquest dissabte 6 podrem veure l'obra versió teatral de la pel·lícula homònima de Santiago Requejo, en què la comunitat de veïns i veïnes es reuneix per decidir si aprova o no un nou la instal·lació d'un nou ascensor. Serà el grup d'adults. Dissabte 6 de juny, els actors i actrius representaran Votemos, una adaptació teatral de la pel·lícula del Santiago Requejo. També tenim l'educació en i per al conflicte. Diumenge, dia 7, 10:30, interior i exterior del Teatre Margarida, Xirgu. Jocs, dinàmiques i teatre per reflexionar sobre el conflicte. Temàtica de les trobades mensuals de l'espai de debat educatiu EDE. Les famílies i els professionals de l'educació que participen en aquest espai de debat educatiu han organitzat un acte comunitari per diumenge, sí, aquest diumenge, dia 7, a les 10:30 i fins la 1:30. Allà, al Teatre Margarida Xirgu, podreu participar en dinàmiques, jocs i propostes teatrals per reflexionar tots junts sobre el conflicte. També volem recordar aquesta cursa d'orientació familiar inclusiva que es fa diumenge a les 10:30, surt de l'avinguda de Nostra Senyora del Carme amb el camí antic de Martorelles i durant tot un matí les famílies podran participar en aquesta prova d'orientació no competitiva i amb caràcter inclusiu. Després de dues edicions de Caminada Inclusiva, l'Associació Excursionista del Lleure Montornès i l'entitat d'Ibermont tornen a sumar forces. Avui escoltarem el Vicenç Xavier, president de l'Associació Excursionista del Lleure, i també escoltarem a la persona de Divermont que estarà amb nosaltres parlant d'aquesta interessant iniciativa que es fa a la Eva Rosado, que es fa a Montornès aquest diumenge. Després, la nostra companya Mireia Toledo va parlar amb tots dos i escoltarem uns fragments d'aquesta conversa. I un grup de teatre més, el de Aspajit,
Más que medalles. Serà a l'Espai Cultural Montbarri diumenge a les 6 de la tarda. Els usuaris i usuàries de l'associació Espejit han creat una obra de teatre plena d'humor i de referències als Jocs Olímpics. Més que medalles és el

Títol de l'espectacle que el grup de teatre social de l'associació Aspajit faran per gaudir justament del guiatge amb el guiatge de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, com hem dit, a Montbarri. Serà aquest cap de setmana, el dia 7, a les 6 de la tarda. Quantes coses, no sé cap a on anirem, perquè la veritat és que tenim un munt d'activitats. Canviem de registre i sabeu que avui és el Dia Mundial del Medi Ambient? Doncs sí, Dia Mundial del Medi Ambient. Cada 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb la finalitat de sensibilitzar la població mundial sobre la importància de cuidar els nostres ecosistemes i fomentar el respecte al medi ambient. També és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal No Declarada i No Reglamentada. El Dia Mundial del Donut, als Estats Units. El donut és un àpat, un dolç, que va aparèixer allà als Estats Units, però que de seguida va arribar també al nostre país. I des de que érem petits, els que ja tenim una edat, recordem aquests donuts, primer de sucre, deliciosos, i després de xocolata, que sempre... És un dolç que sempre ve de gust. Sembla per fora un xutxo i després per dins és molt tou i també el trobem banyat en xocolata. Després, clar, els que ja tenim una edat, doncs mengem un dònuts i estàs tota la tarda amb el dònuts cap amunt i cap avall. Però quan érem petits era el postre favorit de pràcticament tota la canalla. Doncs res, Dia Mundial del Donut, també el nostre petit homenatge des d'aquí, des de les mañanes de Ràdio Montornès. Setmana Internacional dels Museus i aquest cap de setmana podeu entrar als museus de Catalunya de manera gratuïta. Re, avui si coneixeu algun Claudio, feliciteu-lo, o Càndida, felicitats. Claudio i Càndida, que tingueu un dia meravellós, felicitats, és el dia del vostre sant. I, com sempre fem, també doncs, felicitar a totes les persones que avui estiguin d'aniversari. No sé si n'hi ha moltes o no. Si vosaltres coneixeu alguna, doncs avui Francisco Herencia, Francisco Paco, felicitats. Can Oliver, quien no conoce al Paco de Can Oliver, felicitats, Paco. Petri Jiménez, felicitats. I a totes les persones que avui estiguin d'aniversari, que tingueu un dia meravellós. Nosaltres comencem, com sempre, amb una mica de música. Recordeu el Tonto Simón? Aquesta cançó desenfadada, divertida, de Radio Futura? Doncs amb ells comencem. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca. Life. Okay.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui parlarem de la visita que va produir-se ahir i concretament el director de Serveis Territorials de l'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat, David Agustí, va visitar l'Ajuntament. Avui també farem resum crònica del que va succeir ahir a la tarda-nit al ple ordinari del mes de juny. Avui és divendres i, com és habitual els divendres, Manolo Carrillo comparteix amb nosaltres una estoneta aquí a les mañanes i atención, ens proposa el llibre de Roberto Leal, El sótano, un libro que no vais a poder parar de leer. I un especial música amb sentit de l'humor, una mica de música irònica que tots reconeixerem. Com és divendres, acabarem el moment amb l'Alicia García i les seves coses. Esteu preparats? Doncs vinga, que comencem.

0: Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui i parlem amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim intervals de núvols amb possibles ruixats localment forts acompanyats de tempesta a punts del litoral durant aquest matí tendint a remetre. Les temperatures tendeixen a baixar lleugerament, quedant-se les màximes als 26 graus a Igualada, 25 a Barcelona, Manresa, Rubí, Vic i Sabadell, 24 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de ponent, girant al final de la jornada a moderat de la component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, farmàcia Pardos, a Palau d'Ametlla 17. Demà dissabte la trobareu oberta a l'Avinguda 11 de setembre número 7, la farmàcia Montornès. Bé, nosaltres continuem i anem directament a recordar que si necessiteu qualsevol servei d'emergència teniu el 112-112 o el telèfon d'emergències de la policia local 935-7211-10.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Ja sabeu, la tenim amb nosaltres, és la Mireia Toledo, avui per ració doble, perquè després escoltarem també una conversa que ens portarà molt interessant. Mireia, bon dia.
2: Bon dia, és que estan sent dies intensos, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, hem passat de la nada al todo.
2: Sí, ja portem setmanes.
1: Doncs explica'ns, Mireia.
2: Doncs avui vinc a parlar-vos del ple, perquè com bé sabeu, avui a la tarda es va celebrar la sessió plenària d'aquest mes de juny, i tot i que l'hora del dia no semblava gaire extens, va ser un ple dens, que es va allargar fins gairebé les 10 de la nit, des de, recordem, 6:45 de la tarda, que és quan comencen les sessions. I avui, com fem habitualment, repassarem els punts que van tirar endavant i ja a partir de la setmana vinent entrarem més en detall en alguns d'ells.
1: Doncs vinga, comencem, Mireia, amb modificacions pressupostàries, que n'hi havia dues.
2: Correcte, entre els acords que es van prendre ahir hi van haver dues modificacions pressupostàries. La primera, de gairebé 108.000 euros, que es destinaran a diverses partides per fer front a factures de proveïdors, i la segona modificació ha estat de prop de 48.000 euros, que es destinaran a una partida per reformar i millorar equipaments municipals, entre els quals trobem el casal de la gent gran, també el satèl·lit, que ja sabem que ha caigut al sostre, i totes aquestes dues modificacions cal tenir en compte que faran amb diners provinents de romanent de tresoreria.
1: Mireia, parlem de medi ambient, perquè avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i ahir va ser un dels temes del ple.
2: Doncs sí, a la sessió d'ahir es van aprovar dos punts relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat energètica i també la descarbonització. D'una banda, es va aprovar per unanimitat l'adhesió de Montornès a la declaració del Prat del Llobregat per la descarbonització i l'electrificació dels equipaments i els serveis municipals. Això ho podem traduir amb accions com la substitució progressiva de calderes fòssils per bombes de calor i energia fotovoltaica i la planificació d'infraestructures energèticament netes i sostenibles, entre altres actuacions que es poden fer al poble. D'altra banda, durant la sessió d'ahir també es va donar llum verda a una moció que defensa un nou model del bus interurbà públic integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. En aquest text es declara el desacord de l'Ajuntament amb un nou decret llei dictat per la Generalitat que impediria noves licitacions. A més, el municipi reclama una nova línia de bus express que vagi des de la Roca a Barcelona i que passi per Vilanova, per Montornès, Martorelles, Sant Fos, a Campsentelles, Mollet i la Llagosta. La moció va ser presentada per Montornès en Comú, es van fer diverses aportacions durant la mateixa sessió i s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, tret del PSC, que s'ha abstingut.
1: Mireia, finalment s'ha prorrogat el conveni amb el Consorci Besòs Tordera sobre el manteniment del clavegueram.
2: Doncs sí, la pròrroga s'ha fet d'aquest any, l'any corrent, i finalitzarà el dia 31 de desembre. Recordem que Montornès i el Consorci van subscriure el conveni per primer cop ja el 2022. L'import per la pròrroga que s'ha aprovat, la d'enguany, és de més de 116.600 euros. I abans de marxar, Núria, vull acabar amb un apunt que va sorgir a la sessió de control dels òrgans de govern, i és que, com ja heu notat aquests dies i també hem anat aquí informant a la ràdio, s'estan canviant totes les àrees de contenidors pels nous contenidors intel·ligents. Doncs bé, ahir la regidora delegada de l'àrea de sostenibilitat i de territori, la Mar Garcia, va declarar que s'espera que cap al 18 o 19 de juny ja estiguin tots col·locats, ja siguin totes les àrees canviades. Això sí, pel que fa a la data de tancament, va recordar que es donarà a conèixer a través d'una carta que tots els veïns i veïnes rebran a casa seva, que sé que hi ha molta gent preocupada de quan es tancaran, rebre una carta, tots ens assabentarem, i si no, també es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació oficials de l'Ajuntament. Deixem avui per avui el ple, però com sempre farem, en els propers dies tornarem a parlar-ne i escoltarem algunes de les intervencions dels regidors i regidores. Mentrestant, si voleu ampliar la informació, recordeu que teniu penjada la sessió al canal de YouTube de l'Ajuntament i que en breu també la podreu consultar al portal d'Audiovideo Acta.
1: Mireia, com sempre, gràcies i fins ara mateix, que tornarem a escoltar-te.
2: Adéu, gràcies.
0: Les mañanas de Radio Montornès.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: El director de Serveis Territorials de l'Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat, David Agustí, va visitar l'Ajuntament. Agustí s'ha reunit amb l'alcalde i membres de l'equip de govern per tractar temes d'actualitat, com ara tràmits que requereixen de la col·laboració d'ambdues entitats, com per exemple el PUOSOC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. En declaracions als mitjans de comunicació, l'alcalde José Montero ha explicat que han aprofitat per traslladar la necessitat d'inversió en projectes com les urbanitzacions dels barris, la transformació d'espais públics i una nova biblioteca.
2: Aprofitem també aquest tipus de reunions per plantejar que, amb la perspectiva del que estem fent als municipis, hi ha tota una sèrie de necessitats, sobretot en grans inversions, que difícilment podrem abordar als ajuntaments i que, per tant, necessitem que la Generalitat ens acompanyi. Són coses més de perspectiva, de mig termini, i la bona notícia també és que ara s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat i això canvia completament la mirada del que pot passar i del que és possible. Encara no hem concretat, però sí que ens transmet aquest missatge positiu, perquè feia molt de temps que no teníem pressupostos, ara ja hi són, i això jo crec que s'ha de notar i aquestes millores, no? Parlem de temes, per exemple, com les urbanitzacions que tenim pendents, no? Telegra Casablanca, que requereix una gran inversió de la ciutadania, doncs la Generalitat s'hi pot col·laborar. La millora dels polígons industrials, que nosaltres anem fent, però la inversió és enorme perquè els polígons s'han envellit i també ho requeririen. La transformació necessària dels espais públics i amb motiu del canvi climàtic i de necessitats dels refugis climàtics, això, els canvis a fons, doncs també requeriria aquest esforç, o grans equipaments que nosaltres tenim en perspectiva, no? La nova biblioteca en la illa d'equipaments. Per tant, hem pogut compartir aquestes necessitats, que són, ja dic, a mig termini, i tenim aquesta consideració que fa el director de que els pressupostos obren noves possibilitats i, per tant, que és possible que vagin sortint convocatòries i que puguem anar responent, no?
1: Un tema important que la trobada s'ha posat sobre la taula és una línia de bus interurbà express que connecti els municipis de la zona amb Barcelona, un projecte que de moment sembla que no avança. De fet, l'alcalde ha recordat que es portarà una moció, de fet, es va portar al ple.
2: Una preocupació que tenim és aquesta perspectiva, que aquest canvi que ha fet la Generalitat respecte al transport interurbà, no? Que planteja que es perllongaran els contractes a partir del 2028, quan estava previst que seria la gran oportunitat per territoris com el nostre de millorar noves línies, no? Nosaltres tenim l'expectativa de la línia de bus express que, sortint de la Roca, ha de connectar tots els municipis i arribar a Barcelona. Això ara quedaria pendent i li hem volgut aprofitar per traslladar-li aquesta preocupació, perquè de fet sempre la Generalitat ens havia traslladat que era aquesta gran oportunitat el 28, i sembla que això de moment quedaria sense poder desenvolupar, no? Pues també hem aprofitat de traslladar-li la preocupació i el fet que avui mateix va una moció presentada pel nostre grup en el ple. Així que ha estat una reunió molt profitosa, que agraïm molt i que crec que ha de ser la normalitat.
1: David Agustí, director de Serveis Territorials de l'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat, ha afirmat que treballaran les propostes i que buscaran solucions per als temes que s'han plantejat.
3: L'acord principal de tot és que treballem conjuntament i qualsevol problema que hi hagi, qualsevol qüestió, la podem anar treballant. Que al final és resoldre els problemes pel ciutadà. Llavors, potser estem parlant d'equipaments, podem parlar d'equipaments esportius, podem parlar d'equipaments culturals, podem parlar de transport. En definitiva, el que estem fent com a govern, i com a govern local en aquest cas, és millorar la vida de la gent que viu en el municipi, de la gent que viu al país. Per tant, ens estem posant en marxa els dos, que sempre ho hem fet, i en aquest sentit estem mirant de resoldre tots els problemes que hi hagin, que no hi ha problemes. El que sí que són situacions que segurament hem de tractar d'una manera o d'una altra, perquè al final Montornès tingui allò que necessita.
1: A la trobada d'ahir, l'equip de govern també ha presentat les iniciatives que s'estan treballant des del consistori, com la nova convocatòria del Pla de Barris, la construcció del centre de dia i els habitatges dotacionals.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
7: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
8: Ruta 66. Música d'arrel americana.
9: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant
11: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs parlem de la cursa d'orientació familiar inclusiva aquest diumenge, dia 7 a les 10:30, a la cruïlla de l'Avinguda Nostra Senyora del Carme, amb el camí antic de Martorelles. Durant tot un matí, les famílies podran participar en aquesta prova d'orientació no competitiva i amb caràcter inclusiu. I és que el Vicenç Xavier Serrano, president del Centre Excursionista de Lleure Montornès, i la Eva Rosado, de l'Associació d'Ibermont, ens parlen d'aquesta proposta. I ho fan amb una xerrada amb la nostra companya, la Mireia Toledo. Els escoltem.
3: Una cursa d'orientació és una activitat que correspon, que donem a les persones que volen participar, que pot ser individualment, en grup o en famílies, llavors se li dona un planol. Llavors, amb aquest mapa, tenen de buscar una sèrie de punts. I allà, en aquests punts n'hi ha una cistella de colors llamatius i dintre de la cistella hi ha una pinça. I llavors, el mapa porta una sèrie de números. N'hi ha 11, diguéssim, cistelles, 11 punts. Llavors, cada punt hi ha que marcar el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, és a dir, fins que fan totes les cistelles. No n'hi ha un temps determinat, és a dir, pot estar el que va més ràpid, pot trigar mitja hora, i el que va més lent, doncs una hora i 30. Altres vegades això és, diguéssim, la fem no competitiva, que això vol dir que no prenem temps. És a dir, quan som competitiva, doncs tu tens surts amb un temps i marquem el temps d'aquella persona i el que ha fet menys temps guanya.
4: No s'ha de córrer, Vicenç, però sí que estaria bé tenir totes les cistelles, no?
3: Exacte. És a dir, el bonic és tindre totes les cistelles. Tampoc, no, al no ser competitiva, doncs tampoc no s'amaguen gaire, tens? Llavors, som una mica visibles, sí que els posem en llocs determinats, i ara ho fem aquí al bosc del Padró, el bosc del Padró, Can Oliver i tota l'àrea aquesta.
4: Mm-hmm. També teníem nosaltres a la Eva d'Ibermont. Eva, estàs preparada, et veus, per trobar totes les cistelles?
5: A veure, jo em veig per passar-m'ho bé, perquè això segur que passarà, perquè sempre passa quan organitzem coses plegats. Una altra cosa és com acabarà. Però, en fi, al final l'important és això, és gaudir de la natura, passar-ho bé, també intentar complir els reptes, però sempre oberts de ment, no?
4: Com ha sorgit aquesta nova col·laboració entre les dues entitats, Eva?
5: Doncs nosaltres ja fa uns anys que fem dues sortides o dues activitats conjuntament, les dues associacions, una fora de Montornès i una altra aquí a Montornès. Aquest any, per X circumstàncies, no trobàvem tampoc autocars per poder marxar fora, no hi havia, no sé si té res a veure amb el tema de la Renfe, no? Era una de les coses. I al final, no, parlant-ho, el Vicenç ens va fer aquesta proposta i ens va semblar, doncs, com sempre, molt bé. A mi particularment, a més, em sembla molt interessant fer diferents sortides per conèixer l'entorn natural del poble, de Montornès.
4: Clar, és com una excusa, no?
5: Sí, perquè hi ha cops que tenim com molt interioritzat, que tots coneixem bé el nostre entorn natural, sobretot la gent que som aquí una mica de tota la vida, no? Però ens trobem molta gent. Quan vam fer la proposta d'anar al Pedro, hi havia gent que no sabia on estava el Padró. Llavors, clar, em sembla, doncs, que donar aquesta opció de gaudir de l'entorn que tenim més proper, doncs, és el millor que podem fer, també.
4: Sí, sí. Bueno, i jo, no sé vosaltres, Vicenç, vosaltres ja porteu més experiència en les curses d'orientació. A mi el que em costaria, crec, que seguir un mapa, La gent ja s'ha oblidat d'orientar-nos amb un mapa.
3: Bueno, no és difícil perquè sempre donem un punt de referència, no? És a dir, a part, sempre a dintre del mapa es marca cap a on està el nord, no? Llavors aquí és fàcil, el nord, perquè llavors mires el Montseny i el trobes.
4: Ah, bueno, cops, ara que ho has dit, clar, vale, però si no, tampoc. Vale.
3: Bueno, això ho expliquem,
4: Ah, molt bé, molt bé.
3: Això ho expliquem. És a dir, no donem un mapa i diu, va, surt corrents, no. Expliquem una mica i donem un punt de referència. A vegades ho hem fet a baixa a Camparera,
4: sí,
3: entens l'àrea aquella, llavors les referències al riu, no? Aquí el que fem de referència molt és el camí que puja per el Pedró, per al costat, que puja el castell, no? Llavors això és un punt molt de referència, que si un s'orienta, doncs sempre pot trobar el camí, llavors torna cap a Entladera, no? Mm-hmm. Encara que n'hi hagi corriols i tal. És a dir, sempre donem uns punts de referència, eh? En altres llocs pues, també fan servir brújoles i tal, però bueno, fem un recorregut una mica, diguéssim, molt adaptat pues, als nens, entens?
4: Clar, públic familiar.
3: Exactament. Pensa que aquesta cursa, el mateix lloc, l'hem fet a nens de sisè, entens? De bàsica, diguéssim, i d'ensenyar-se a primària, i llavors en 3/4 d'hora la fan, però van corrents com
4: ells sí que volen competir. Aquí hem dit que no, que anem a relaxar-nos, a aprendre a orientar-nos una mica, a aconseguir les 11 cistelles, no?, i passar un bon matí.
3: Exactament. Això és l'important.
4: Sí, sí. Bueno, i he vist que he preparat també un aperitiu, ara parlarem, però ara que Eva, que parlàvem que és una proposta familiar, també una proposta familiar, però també inclusiva. En realitat és per tothom, no?
5: Clar,
4: no hi ha cap diferència entre una cursa que deia ara el Vicenç amb els nens de sisè que la proposta de diumenge.
5: Clar, al final el fet ja de fer-la relaxada, de fer-la no competitiva i de fer-la en un entorn que és accessible, com el turó del Pedró, ja fa que sigui una proposta inclusiva.
4: Clar, crec que sí, el ritme. Sí. Dèiem això, que a més acabareu amb un aperitiu, no? On es farà?
5: Sí, el farem a Can Xarracan. Uh-huh. Vam pensar que, sobretot ara que fa tanta calor, també podia venir una mica de gust, no només fer l'activitat, que al final acabarà, no?, pel que ha explicat el Vicenç també, doncs disgregant una mica la gent, tens un objectiu molt clar, no?, anar a buscar cistelles, tal, però també volíem fer algun moment, generar algun moment en el qual la gent pugui, clar, compartir una mica, conèixer, xerrar, i llavors per això vam decidir a prop, a Can Xarracan, fer aquest petit aperitiu com una excusa per poder tenir aquest moment de trobada.
4: Molt bé. I Vicenç, no hem parlat de l'hora i el lloc on ens hem de trobar el diumenge.
3: Vale. El diumenge ens trobarem allí a l'entrada del turó del Pedró, que són entre el carrer antic de Martorelles, uh-huh, i Nostra Senyora del Carme. Entens? És a dir, on comença el Roca Umbert, no? La casa Roca Umbert que n'hi ha, i allí ens juntarem a les 10:30.
4: Molt bé.
3: I tampoc no tenim de matinar.
4: Bueno, vosaltres una miqueta més, no?, que haureu de posar-nos les cistelles.
5: Yes.
3: No, bueno, sí, bueno, nosaltres estarem allí aproximadament a les 9, 3/4 de 10, i llavors el que farem, doncs, bueno, fiquem, ja estem acostumats a fer aquestes coses.
4: Això per vosaltres no és matina.
3: Exacte. Jo el que volia fer un incís, que hem parlat d'això, és dir, sempre que col·laborem a Divermont i nosaltres, el que volem és que participi tot el món, és a dir, no és exclusiu ni de Divermont ni de l'Associació Excursionista Montornès, no? El que volem és que vingui qui pugui, tots els nens que puguin, i que s'ho passin bé.
4: Que
3: és l'ú més principal que
4: una activitat que oberta a tota la ciutadania.
3: Exactament, és a dir, no és una activitat tancada i volem tant una associació com l'altra, volem que participi tot el món i contra més gent tinguem, pues millor, millor.
4: Clar que sí. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar, diumenge a les 10:30, aquesta cursa d'orientació, ens hem d'inscriure o ens hem d'apuntar en algun lloc?
3: A veure, sempre és bo apuntar-se, hi ha un punt de referència, que és la web nostra, el correu, l'e-mail, que és lleuremontornès, és d'associació i excursionista, lleuremontornès@gmail.com.
4: Perfecte. Així podem tenir una millor previsió com a organització.
3: Exactament, és dir, el que no voldríem és tant per una banda, per a la prova d'orientació no, perquè no tenim problema. El problema seria potser que no féssim curta amb el pica-pica.
2: Doncs ja sabeu, us podeu inscriure al web aelleuremontornès@gmail.com. Diumenge 7 de juny, aquesta cursa d'orientació no competitiva de caràcter familiar i de caràcter inclusiu. 10:30, Cruïlla, entre l'avinguda Nostra Senyora del Carme i Camí Antic de Martorelles. Una proposta divertida, interessant, adient i per compartir en família.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: És una de les obres més fascinants i enigmàtiques de la història de l'art, protagonista de l'atenció de milions de turistes i també de dramàtics robatoris. Una dona que no sabem qui és, ni a qui mira, ni per què somriu. De fet, no la podem ni tocar, perquè està plasmada en un quadre, probablement el més famós de la història. Avui, a les historietes, la Gioconda, la Mona Lisa. L'artista florentí Leonardo da Vinci va pintar el conegudíssim quadre de la Mona Lisa entre l'any 1503 i el 1506. És un oli sobre taula de pollancre de solament 77 per 53 centímetres que va ser pintat amb la tècnica de l'esfumato, molt característica de da Vinci. Aquesta tècnica genera un efecte vaporós, que s'obté per la superposició de diverses capes de pintura extremadament delicades, que doten a l'obra d'uns contorns imprecisos i un aspecte de llunyania. Diversos enigmes planen sobre aquesta composició de Da Vinci. En primer lloc, la pregunta més òbvia és qui devia ser la model, l'autèntica Mona Lisa. La rumorologia diu que la model podria haver estat una amant de Da Vinci, qualsevol dona imaginària o fins i tot un autorretrat en clau femenina. En aquest sentit, Freud va suggerir en una ocasió que la pintura reflectia una preocupant masculinitat. Científics i historiadors s'han trencat el cap tractant d'esbrinar la identitat de la Mona Lisa. Sembla ser que la tesi més acceptada és que es tractava de Lisa Gherardini, dona del ric comerciant Francesco del Giocondo, que hauria encarregat l'obra. Això explicaria el seu segon nom, la Gioconda. Però encara hi ha molts més enigmes a resoldre sobre el famós quadre. El somriure de la Mona Lisa ha estat des de sempre un inquietant misteri. Però abans de preguntar-nos per què somriu, ens hem de qüestionar si realment somriu. I és que Leonardo da Vinci va aconseguir un efecte impressionant. Si es mira directament a la boca, el somriure desapareix. Però si es fixa la mirada en altres parts del quadre, el somriure torna a sorgir. Ben curiós. Segons els experts en percepció visual, això s'explica en la manera que té l'ull humà de processar les imatges. I da Vinci, que era un paio molt espavilat, ja hi havia caigut. Molts s'han preguntat si el de la Mona Lisa és un somriure amarg i molts han respost que més aviat és de preocupació, doncs es creu que podria estar embarassada pel gest que fa amb la mà. Per provar d'aclarir aquest dubte, es va sotmetre el quadre a un software especialitzat en la medició d'emocions, que va determinar que la Mona Lisa està un 83% feliç, un 9% disgustada, un 6% espantada i un 2% empipada. Una anècdota que podeu explicar i quedareu d'allò més nostrats. La propietat de la Mona Lisa ha estat sempre objecte de disputa. En acabar el quadre, Da Vinci va dur l'obra a Roma i després a França, on es va conservar fins a la seva mort. Se sap que va passar a mans del rei Francesc, Francesc I, i que va acabar al Palau de Versalles. En esclatar la Revolució Francesa, va traslladar-se al Museu del Louvre, on s'exposa actualment. Però no sempre ha estat penjada a la mateixa paret, sinó que ves per on, la Gioconda va viatjar a la seva terra natal. I aquí hem de parlar del famós robatori de la Mona Lisa. Corria el 1911 quan el comerciant argentí Eduardo Valfierno va convèncer Vicenzo Perugia, empleat del Louvre, perquè robés el quadre amb l'objectiu de vendre'l al mercat negre. El 21 d'agost d'aquell any, Perugia va arribar al museu a les 7 del matí, vestint la seva habitual gabardina blanca. Va despenjar el quadre i a continuació en va retirar el marc i va sortir de les instal·lacions amb la pintura sota la roba. Quan al Louvre se'n van adonar, van tancar el museu durant una setmana, però la Mona Lisa ja feia estona que havia marxat. Eduardo Valfierno es va dedicar a vendre falsificacions de 300.000 dòlars a 5 col·leccionistes nord-americans i un brasiler. Finalment, la pintura va ser recuperada 2 anys i 111 dies després del robatori, quan el lladre intentava vendre-la al director de la galeria degli Uffizi, de Florència. Segons va dir el detingut, havia perpetrat el crim per retornar la Gioconda a la seva autèntica pàtria. Sigui com sigui, la pintura es va exhibir breument a Florència, Roma i Milà abans d'emprendre el camí de tornada al Louvre, on encara és la pintura que més mirades rep, protegida per un vidre antibales de 40 mm d'espessor. Pels enigmes que amaga el seu somriure i per les emocionants històries de robatoris, la Mona Lisa és, probablement, el quadre més famós de tots. Conservar-lo, però, és tot un problema. Té una fissura prou important a l'extrem superior, que descendeix en vertical sobre el cap del personatge. Es diu que els responsables del Louvre es resisteixen a iniciar una restauració en profunditat, per por d'alterar l'aspecte de l'obra. Per tant, vés a saber si en podrem gaudir gaires anys de la famosa Gioconda. Però això segur que ja seria una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.